Ona Bitlles, 107 FM.

Frankfurt Goethe. Bis wir gelungen, Herr Lübler.

0: Hola a totes i a tots. Hola a tothom. Aquí tenim el 12è vermut de la ràdio dels nostres amics de Saviesa Popular. Aquest 12è vermut de la ràdio, la nostra benvolguda Montse Bueno i els nostres amics de Saviesa Popular aporten les seves experiències en relació a les històries reals visualitzades a la pel·lícula El último suspiro. És una història en què l'escriptor Fabrice Toussaint i el metge de cures pal·liatives Agustín Masset parlen sobre la por a la mort. El primer, per la seva experiència. El segon, per les viscudes dels seus pacients. Aquesta pel·lícula els ha portat a comentar amb valentia, profunditat i serenor sobre la vida i la mort. Aquest tema dur i poc abordat. Els estadis previs a la mort. Com ho veuen altres comunitats, societats, savieses del resta del món. Els acomiadaments, els familiars, amics, animals de companyia, el deixar anar, la tristor, l'angoixa, els diferents patiments, els desitjos, la pau. Us animem, avui més que mai, a visualitzar aquesta interessant pel·lícula El último suspiro. I també us animem a escoltar lo compartit en aquest vermut tertúlia, en aquest vermut de la ràdio, on han quedat reflectides les reflexions basades en les seves pròpies vivències, experiències, anècdotes dels nostres amics i col·laboradors de Saviesa Popular. A gaudir-ho!
1: Bon dia a tothom, tots els que estem aquí, tots els que ens puguin escoltar avui. No tenim convidats, som nosaltres els convidats, perquè divendres passat vàrem veure una pel·lícula i ens venia de gust parlar-ne. Abans de començar aquest programa de ràdio, hem fet una ronda de converses, ens hem expressat, hem compartit per estar més còmodes, perquè el tema del qual parla la pel·lícula o dels dos temes que parla són dels temes més tabús a la nostra societat avui en dia. La pel·lícula es titula El último suspiro, és una pel·lícula de Costa Gavras, és un director que ara té 93 anys, però que quan la va rodar el 2024 en tenia 91. El tema del qual parla és un tema que algú de la seva edat probablement en té més consciència que en altres edats, tot i així, parla de fets reals, és a dir, que les històries que s'expliquen a la pel·lícula és un compendi d'històries que estan vinculades a un treball que fan un escriptor i un metge a partir de la filosofia dels últims anys de vida, doncs és una història real, és a dir, el senyor Fabrice Toussaint i el senyor Agustín Masset, no sé si ho dic bé en francès, existeixen. I van escriure un llibre. I a partir del llibre que explica aquestes vivències és que el Costa Gavras fa un guió d'una pel·lícula que després roda. De què va? De què va la pel·lícula? Va d'un diàleg filosòfic sobre la vida i la mort. I en aquest cas tenim a un filòsof

0: feia il·lusió el seu equip amb la presència d'aquest escriptor que d'alguna manera va prenent nota i reflecteix en un llibre que és el que ha anat vivint. I entre els dos signen aquest llibre que va ser un best-seller i que després en Costa Gavras porta al cine. El porta de la mà del Denis Podalides i del Kat Merat, que són dos actors molt populars a França. Han fet pel·lícules més o menys anomenades, però tots dos tenen un bagatge molt llarg. I surten grans actors, alguns més coneguts i d'altres menys, que van protagonitzant aquestes històries. Entre ells, l'Àngela Molina i la Charlotte Rampling, una espanyola i una britànica. En Costa Gavras fa servir doncs, aquest bagatge de molts anys de cineasta per portar gent coneguda a la seva pel·lícula perquè assumeixin papers que no són gens fàcils, perquè precisament treballen o connecten amb aquest tabú que és la mort i que és, sobretot, i d'aquí del que es parla molt, és del patiment previ a la mort. Que potser els occidentals, la societat occidental, ens fa més por al patiment que a la pròpia mort. No? Llavors, res, la pel·lícula El último suspiro és de l'any 24, la veiem i a partir d'aquí cadascú es va anar portant la seva pròpia impressió. Quan vam acabar, vam dir que és una pel·lícula que, tot i el tema, ens havia agradat molt. Per mi és una pel·lícula molt esperançadora, amb la mirada que ens posa o que ens proposa davant d'aquests moments de la vida. No? Llavors, en primer lloc tinc en Xavi, començo per aquí. Xavi, què tal? Com vas viure veure aquesta pel·lícula, que no és massa convencional?
1: Molt bé.
0: Sí? O sigui, bé, molt bé, parlant d'una pel·lícula que parla del patiment, de la mort. Què diries? Com diries de què parla? De què parla?
1: Le dernier, l'últim suspir.
0: L'últim suspir és el títol, sí, en francès, tu l'has dit millor que jo. Però de què va? Què veiem en aquesta pel·lícula?
1: Un tou de gent que estan fotuts i...
0: Un tou de gent que està fotuda.
1: Sí, l'Àngela Molina.
0: Sí.
1: M'agrada molt.
0: T'agrada molt en general i en aquest paper també. Ella sempre fa bon paper. És una passada, la pots creure, encara que faci de personatges molt diferents.
1: De gitana.
0: Aquesta, en aquest cas fa de gitana. De gitana que arriba amb tota la seva família a la sala o a l'edifici on es fan aquests pal·liatius perquè ella té una malaltia terminal.
1: Però no es diu ni la malaltia ni què.
0: No cal.
1: No cal.
0: No cal. Molt bé. I a tu t'impressiona especialment per què?
1: La puja a dalt de la rulot, tancant la porta.
0: I allà fan el seu procés.
1: Allà ho passen tot.
0: De fet, la pel·lícula, anem posant en situació, la pel·lícula el que explica és que cada persona és un món i que cada persona, d'alguna manera, té dret a poder compartir amb els cuidadors mèdics com vol que sigui. I, d'alguna manera, els cuidadors mèdics que treballen amb en Kat Merat, amb l'actor, amb Agustín Masset, amb aquest metge, el que fan és... expressar què creuen que seria millor per aquell pacient, independentment del tema mèdic, a nivell personal, a nivell de vincle...
1: Aquell noi, aquell senyor que s'està morint, que...
0: Amb la moto. Si algú és...
1: Entren les motos, tots... Donen voltes allà...
0: Parlen dels rituals. De que si una persona ha tingut rituals al llarg de la seva vida, quan arriba la mort, necessita potser continuar d'alguna manera amb aquest ritual. No? I aquí, aquesta història el que ens explica dintre de la pel·lícula és que un senyor és acompanyat per tots els seus companys d'aventures en aquests últims moments. Ell expressa aquest desig. No? I això el tranquil·litza. Això d'alguna manera... I diu, ja estic en pau. No? He fet el que jo volia. Molt bé. Continuem amb la Montse. Montse.
2: Hola.
0: La Montse

0: Gràcies, d'altra banda. Gràcies a la Montse vam tenir aquesta pel·lícula perquè la seva filla ens va ajudar a trobar-la i a poder-la ensenyar així en petit comitè, al taller, en el marc d'un treball.
1: Sí.
0: I quan tu l'has vist, després d'aquest procés de ara la busco, ara la trobo, ara la comparteixo, què diries?
1: A mi m'ha agradat moltíssim la pel·lícula i hi ha molts punts molt importants. Sobretot hi ha un, que és el de Xana.
0: Ahà, que hem treballat en aquest taller sí. El trimestre passat.
1: Perquè, clar, hi ha molts casos, no?, en aquesta clínica. I hi ha casos que també la família no deixa anar a la persona, que decideix partir d'aquest món amb una dignitat, no?, i volent anar-se'n de la manera que ell vol. I a vegades es troben que la família, que no sé què, per diversos motius, no? I aquesta pel·lícula reflexa molt bé que podem decidir quan volem anar d'aquest món, però que la família també ha de deixar anar, que és molt important.
0: Una de les coses que a mi em va impressionar més quan en un grup de treball vam estar parlant de... Bueno, és que no puc estar mitges si em sembla que surto de la càmera o baixo.
2: No, al contrari, ja va bé, ja.
0: Sí,
2: no,
0: sí.
2: Aquí quedes molt baixa.
0: Ah, doncs sí. Ja ho soc, normalment.
2: Sí, és així. Sí?
0: Doncs quan vam fer un treball durant 4 mesos amb un grup de gent en el qual eren gent que estava bé, que era gran, però que estava bé i volien continuar bé fins al final. I en aquell treball vam estar parlant de, sobretot dels dies i els anys previs, mesos i anys previs a la mort.
1: Sí.
0: La gent tenia més por al patiment que a la mort en si i eren molt conscients de que hi ha moltes coses que ens atrapen, no? Ens atrapa la família,
1: sí.
0: Ens atrapa les coses materials, ens atrapen les coses que encara no hem fet, les vivències que volíem i no hem tingut,
1: clar.
0: Tot això ens atrapa.
1: Sí, sí, sí.
0: I d'alguna manera el que també diu aquesta pel·lícula és que no ens deixa marxar en pau.
1: Exactament.
0: Potser és important saber, això que deia la Montse, que hi ha savieses al món que creuen que sí que tenen a dir alguna cosa en com marxen i quan.
1: Sí.
0: I aquestes savieses tenen menys patiment, registren
1: sí.
0: Menys patiment, perquè pensen això, que tenim alguna cosa a dir. En aquesta pel·lícula, l'equip mèdic del metge de paliatius, i això és el que explica el llibre després l'escriptor, dona marge perquè la gent pensi que realment té coses a dir sobre com.
1: Clar.
0: I veiem com, quan expressen això, la mort arriba. Perquè deixen anar.
1: Clar.
0: O deixen anar la dona, o el marit, o acomiado del gos, que no pot entrar a un centre mèdic, però que jo necessito acomiadar-me del gos que m'ha fet companyia els últims anys.
1: Alguna cosa que t'ha quedat pendent, que la fas i en aquest moment ja és quan ja pot anar en pau ja.
0: Mm-hmm.
1: Sí. És molt important poder decidir com vols anar tant.
0: Llavors, aquesta pel·lícula que ens està dient és això. I en Costa Gabres, que té 91 anys, que és el director, probablement està reflexionant sobre aquest tema, també, no?
1: Sí.
0: Perquè en 91 anys suposo que les coses que les planteges d'una manera diferent.
1: Sí.
0: Molt bé, gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Ernest. Mira, ha tingut el barret de l'Ernest. El deixo aquí, eh, Ernest? A veure, Ernest, què tal? Com ho vas viure, tu, això de la pel·lícula que vam veure divendres passat?
3: Molt emotiva.
0: Molt emotiva.
3: Molt d'allò, que la vida s'ha de prendre amb consciència cada dia. Cada dia tens de llevar-te, d'esmorzar, anar a dinar, sopar i anar a dormir un altre cop. I és un dia per altre, cada cop fas les mateixes coses i desenvolupes diferents temes.
0: Ahà. Aquell escriptor que acompanya el metge, te'n recordes? Vols que em posi l'altra banda?
3: Yeah.
0: Em poso l'altra banda.
1: És l'altra, sí.
0: Aquell escriptor que acompanya el metge amb els diferents casos,
3: sí.
0: aquell escriptor ho porta fatal, oi?
3: Sí, ho porta fatal.
0: O sigui, tot i que ja ha escrit sobre el tema, tot i que ell se suposa que és un expert a la vida quotidiana, que és del que parlaves tu, ho porta una mica malament.
3: Sí.
0: Que té molta por, què més li passa?
3: Que escriu i no entén el que li passa a altres persones.
0: Fixa-t'hi. Sí, se suposa que és un expert, però en canvi ell, quan veu els casos reals, ho viu amb certa angoixa, oi?
3: Sí.
0: Per què creus que ho viu amb certa angoixa?
3: Perquè veu el patiment de la gent.
0: Ahà, i llavors ell d'alguna manera el mimetitza, se'l porta cap a ell, oi?
3: Sí.
0: I ell això encara no ho té paït.
3: No.
0: Molt bé. Anem a la Rosa. Rosa, digue. No sé pas on te posar-te això. Aquí mateix, mira, Aquí. Ah, aquest fill és brut.
1: Sí.
0: Escolta'm una cosa. Te'n recordes de la pel·lícula, eh? Aquest metge que venen persones amb diferents situacions i ell i el seu equip intenten que estiguin el millor possible i d'alguna manera que puguin fer el que els hi ve de gust, no? Mm. Tu com la vas veure?
1: A mi em va semblar bastant realista, però que també tenia un punt d'un final potser més feliç. No?
0: Un final potser més feliç.
1: Potser més feliç. Aleshores, és veritat que la realitat que viuen és molt bèstia, no? Jo no, afortunadament, jo em trobo bé i no tinc cap mal de res, no sé, mal de panxa, si menjo alguna cosa, però generalment el meu cos està bastant equilibrat així, no? I això també ho agraeixes, no?
0: En aquest moment ho agraeixes potser més, quan
1: exacte,
0: veus que n'hi ha que estan
1: exacte,
0: més fets.
1: Exacte. Llavors, bueno, doncs estic contenta de trobar-me bé, sense cap mal que em faci patir exageradament i que don gràcies a que tinc aquesta salut més equilibrada, no sé, perquè és que de veritat jo no tinc cap malaltia exagerada. Potser si algun dia menjo alguna cosa que no em va bé, doncs potser aquell dia la panxa em fa mal, però generalment he de dir que gràcies a Déu estic perfectament.
0: Que sigui molt per molts anys.
1: Sí,
0: que sigui
1: és
0: per
1: veritat,
0: molts anys.
1: És veritat, és veritat. Vull ser una iaia i ella.
0: Ja molt bé. Ja, ja, ja. En tot cas, la meva pregunta és, tu diries que et queda alguna cosa per fer allò que diguis? Ells ens fan reflexionar sobre què ens queda per fer perquè d'alguna manera ho puguis resoldre. Hi ha alguna cosa que tu diguis, això encara no ho he fet i m'agradaria fer-ho?
1: No, jo estic satisfeta amb el que he fet.
0: Molt
1: no
0: bé.
1: Necessito fer més. A veure, si faig més coses que em surten en el moment i que les puc fer, sí que les faré.
0: Però no et queda cap recança.
1: No, de veritat.
0: Ah, doncs això està molt bé.
1: Home, sí, perquè això et dona tranquil·litat.
0: És que, de fet, has dit una cosa molt interessant, dues, ara amb la tranquil·litat. Una és que la Rosa ha parlat d'agraïment. Us hi fixeu que en tots els casos les persones tendeixen a agrair? O li donen les gràcies al metge? O li donen les gràcies a l'equip mèdic? O li donen les gràcies fins i tot a l'observador, que és aquest escriptor, quan està per allà al mig? Tothom surt d'allà aliviat i content. Això és molt important, l'agraïment, no?
1: L'agraïment.
0: I l'altre és la tranquil·litat.
1: Sí, sí, sí.
0: No notàveu, cert, en tots els casos, quan arribava una mica al procés final, una tranquil·litat?
1: Sí, sí. Sí, sí.
0: Clar, potser el que busquem d'alguna manera és tranquil·litat i agrair és un procés de tranquil·litat.
1: Exacte.
0: Molt bé,
1: sí,
0: molt
1: sí.
0: Interessant. Sí, sí.
1: La veritat és que sí. Jo estic contenta de que em trobi bé el moment d'aquí fins allà. A veure, si algun dia me fa mal, jo què sé, em torno el coll. No, jo sí, però són coses puntuals. Jo puc dir que generalment estic la mar de bé.
0: Doncs que sigui
1: estic per... xula.
0: Estàs xula, però que sigui per molts anys aquesta xuleria, aquesta d'aquest tipus.
4: Molt bé.
0: A veure, Dolores. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, permíteme, no te lo tomes mal, que te voy a poner aquí. Ai, que te he rozado. Espérate que se me pone al revés. Ara. A ver, Dolores.
4: A ver.
0: A todas esas personas que aparecen en la película, pues tienen un deseo. ¿Hay alguna historia que a ti te impactará más? ¿La de la gitana, la del perro, la de la mujer, la del dinero, la de las motos?
4: La de los gitanos, no, no, me da igual.
0: Bueno, da igual.
4: Da igual.
0: O sea, que todas te gustaron de algún
4: todas
0: modo.
4: Todas me gustaron, sí.
0: ¿Sí? ¿Y crees que esas personas, como decía ahora Rosa, se van en paz, se van tranquilas?
4: Yo pienso que sí, porque si hacen un bien, pienso que se van tranquilas.
0: ¿Tú sabías, bueno, no lo sabías, te lo digo yo ahora, que el hospital que montó este médico y que vemos en la película, porque está basado en hechos reales, se desmanteló poco tiempo después? ¿No tuvo financiación?
4: No sé.
0: Pues ¿qué te parece del hecho de que se ponga en marcha un proyecto como ese y que luego se acabe cerrando porque no hay dinero?
4: Pues no sé si es que no hay o que se los deban.
0: En todo caso, yo lo que entraría a hablar es si realmente sí. me interesaba que hubiera otras formas
4: hubiera
0: de
4: otra
0: morir.
4: Forma de morir.
0: ¿Sí?
4: Sí, sí.
0: Porque esa es una forma distinta de morir.
4: Sí.
0: Tú tienes la suerte de estar acompañada en tu vejez por la familia, sobre todo por tu hija Carmen.
4: Sí.
0: Estás respaldada, sostenida.
4: Sí.
0: Pero en realidad, la realidad de muchas personas,
4: están
0: por ejemplo,
4: solas.
0: Es que están
4: en un centro. Sí.
0: Solas no, pero
4: bueno,
0: están en
4: están
0: un centro.
4: En un centro y no tienen familia y no
0: están con ella. O que no tienen familia
4: ella.
0: O que la familia no está
4: puede.
0: Con ellos, no puede.
4: Sí.
0: De acuerdo. ¿Crees que eres una privilegiada?
4: Hombre, yo pienso que sí. Sí.
0: ¿Y estás agradecida?
4: Porque yo te amo mucho.
0: Vale.
4: Sí.
0: ¿Qué diferencia hay entre tú, viviendo en casa, con alguien que te acompaña, en estos momentos en que aparecen inconvenientes de la edad? Que
4: sí.
0: si ahora esto, que si ahora aquello.
4: Lo otro.
0: Que hoy te dolerá más este lado derecho, pero ya tienes ahí como un bagaje.
4: Ya tengo como...
0: Que si esto, que
4: sí.
0: si lo otro, que
4: sí.
0: si ahora...
4: Sí.
0: Entonces, ¿Qué diferencia crees que hay entre alguien que vive en casa con la familia o alguien que está en un centro?
4: Yo pienso que mejor está con la familia que en un centro.
0: Vale.
4: Porque yo tengo a mi hermana que está en un centro y estaría mejor con sus hijos con él, en el centro. Aunque está muy bien en el centro. Pero esa cosa ella la tiene.
0: Pero tú sabes que la familia que sostiene sí. a una persona mayor o a una persona
4: sí,
0: enferma es
4: tiene
0: duro.
4: Que estar es duro, ya. No sé, brega con una persona mayor que entiende muchas cosas.
5: Pero hay que hacerlo.
4: Tiene que
5: ir haciendo.
4: Haciendo, como dice la Ángela.
6: También hay circunstancias.
0: Hay circunstancias, claro.
6: La gitana no puede estar con nadie.
4: No, ¿vale? Ella no puede estar.
6: Tiene
4: no.
6: una enfermedad mental que
4: muy malo.
6: No sabe, ya ni habla.
0: Clar, hi ha malalties que són més dures que d'altres en el sentit de cuidar. Sí? En la pel·lícula el que veiem sobretot és malalties terminals.
6: Sí.
0: El que veiem a la
4: sí,
0: pel·lícula
4: és
0: gent més jove o més gran. No veiem tant belleses.
4: No
0: veiem tant gent gran, sinó que veiem gent que doncs tenen això. Normalment un càncer que els porta a estar en situacions límit, no?
4: Mm.
0: Però bueno, ja que teníem aquí la reflexió d'estar en un centre, que un centre amable com aquest, la pel·lícula, sí, realment ens reflecteix un edifici que podria haver estat un palauet a França, apartat una mica del bullici, clar, hi ha uns jardins, és molt bonic, l'espacio és molt bonic.
4: Sí, és molt bonic, però con su família estaria millor, però ella està que no puede estar.
0: Incluso los que aparecen en la película que están muy enfermos, ¿tú crees que estarían mejor en casa? Si pudieran...
4: Yo pienso que no.
0: No, en ese sentido, cuando ya está la enfermedad muy avanzada y hay muchas necesidades físicas,
4: yo pienso que está mejor en el hospital que en tu casa.
0: Acordémonos que a lo mejor no lo recordamos porque es el primero del caso de la chica joven. Nos acordamos, sí, del caso de la chica joven. También. Gracias.
4: Vale,
0: le quito este pompón. Y el pompón se lo ponemos a Ana.
4: El pompón.
0: Permítame usted.
4: No me pinche.
0: No te pincho, no. Ah, bueno, queda una mica así.
4: No te pincho.
0: Ana.
4: ¿De qué tienes gana?
0: Pues ha sonado rimado y todo, ¿eh? Ana, ¿de qué tienes gana?
4: Claro.
0: Pues yo te digo de qué tengo gana. Uy, no sé, ahora me has pillado. ¿Y tú de qué tienes ganas?
4: Pues yo, mira, yo estoy aquí muy contenta.
0: Ah, muy bien.
4: Y estás tú también.
0: Ah, muy bien.
4: Y todos que están aquí.
0: Genial.
4: Y ya está. ¿Qué quiero más?
0: Pues mira, sería muy bonito relacionar eso con la película, ¿no?
4: Sí, o sea...
0: Porque hay ahí mucha humanidad, ¿verdad? Hay mucha gente rodeando ese momento en esa película, ¿verdad? Y hay gente, el equipo, las familias en general son muy receptivas, algunas más, algunas menos, pero hay mucha gente apoyando y sosteniendo eso en esa película, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí, estaba muy bien.
0: ¿Te gustó?
4: Muy bien, sí, sí, sí. Pero sí que estaba bien.
0: Sí, dices...
4: Sí, es verdad, sí, es verdad, sí, estábamos.
0: Sí, todo el mundo dice que sí, que le gustó, que era una película así...
4: Sí, normal. O sea, una cosa que dice, está haciendo tu vida,
0: sí,
4: casi.
0: Y de algún modo lo que dices tiene sentido, porque lo que ves ahí reflejado es un poco la vida de todos, sí, o la que hemos vivido, sí, con personas que conocemos,
4: sí,
0: ¿verdad?
4: Sí, sí, sí.
0: ¿Tú tienes perro o gato?
4: No, no lo quiero.
0: Bueno, no has vivido con...
4: A ver, que lo quería porque los niños venían y yo... El perro, y digo, pues, pobre, lo estoy amargando. Digo, porque vaya el perro a otro sitio, ya está.
0: Vale, o sea, pobre, tú ni has convivido con perro ni convivido con gato. Ya tenías los hijos para convivir.
4: No
0: quiero llevar, no quiero poner al mismo nivel los hijos que los gatos y los perros, ¿eh?
4: No, que
0: pero
4: no.
0: Me refiero a que, perdón, no, nada más lejos de mi intención. No, pero... Lo que ocurre es que cuando crías hijos muchas veces, y tú tienes tres.
4: Sí, yo tengo tres.
0: Y trabajas.
4: Sí.
0: Tu marido, tú trabajabas, tú trabajas, pues no queda mucho tiempo. Bueno, pero trabajaba en su momento.
4: Sí,
0: ¿vale?
4: Sí, sí.
0: Me refiero a que ya no queda tiempo a veces para convivir con un animal de compañía.
4: Es que mi fallo, si no me gustan...
0: Además, no te gusta.
4: No quiero yo amargar ese animal.
0: Vale, o sea, eres respetuosa con ese animal. Y
4: claro, si yo no de esto, pues...
0: ¿Pero tú entiendes que ese señor en la película necesite despedirse de su perro? ¿Tú entiendes eso?
4: Sí.
0: Aunque no te, los animales sí, no te sí, gusten que, especialmente.
4: No, sí, porque es lo mismo... En el mismo momento digo, oh, pobrecito, ¿no?
0: No me toques esto.
4: No me toques que yo no...
0: Pero tú entiendes que ese señor necesite ese despedirse ¿qué? Del animal y...
4: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: ¿Sí?
4: Sí, eso es como una persona que se va.
0: Sí, de algún ¿vale? modo, sí.
4: ¿Vale? Como se fue mi marido. Uh-huh. Igual.
0: ¿Que pudo despedirse de todo el mundo tu marido? ¿Sí? ¿Pudisteis estar ahí?
4: Sí.
0: Qué bien, qué bonito. Sí.
4: Y lo vi cómo se murió.
0: Bueno, estabas ahí justo en ese momento, que a veces
4: todo,
0: pasa
4: todo
0: que has ido a tomar
4: encima,
0: un café.
4: Sí, sí. No, y encima todos.
0: Todos estabais
4: todos,
0: ahí.
4: Todos estaban
0: ¿eso ahí. Te dejó en paz?
4: Pues no, yo todavía...
0: Pero el hecho de... No el hecho de que él ya no esté, sino el hecho de que en ese momento, cuando se fue, estuvierais todos, ¿te dejó en
4: todo,
0: paz?
4: Todo.
0: No del todo.
4: Yo no.
0: Vale.
4: Yo no. No, y ellos tampoco, ¿eh? Pero bueno, ellos tienen los niños pequeños y...
0: Y están más distraídos.
4: Claro, y mira el Yayo, mira, que vamos a ir al Yayo. Y también decían ellos,
7: y el Yayo. Entonces ellos preguntan, el Yayo le pasa esto y esto y esto. Entonces, claro.
0: Bueno, es, ¿sabes? Es que sabes que hay familias que no comparten eso con los niños. Los niños, uy, ay, los niños, muchas veces el abuelo o la abuela está y ya no está.
7: Ya no está.
0: Pero no ven el proceso. Pero, no, claro. O sea, que en este caso no. Sí que ellos si preguntan es porque saben que hubo un proceso ahí.
7: Sí. Pues iban y traían cositas para el Yayo.
0: Tenían en y cuenta.
7: Todo, mira, Yayo, eso te lo pones, esto, pues esto no me gusta, tú te pones este, Yayo, mira, una cosa.
0: Pero ese amor se lo llevó.
7: Se lo llevó.
0: Eso es importante.
7: Sí, sí.
0: La película parla molt d'amor, ¿eh? Sí. Parla molt d'amor.
7: Es que una persona que se va y te queda sola, que yo no me quedo sola, porque ya te digo, pero tengo todo.
0: Pero no estás con él, estuvisteis toda la vida juntos. Es que tienes el todo. Bueno, ya me lo llevo. Gracias.
7: Muchas gracias. Adiós. Se van a tirar todo el mundo.
8: Yo te quiero poner tú, es que me... No.
0: Remenar ahí.
8: Remenar, ya ves.
0: Aviam. Carmen. Ara sí que em poso així que descanso una mica. I si no estava quedant major peruda. No, estic bé. Carmen, què? Tu no sabies ben bé què venies a veure, oi?
8: Jo no.
0: I després què?
8: M'impactó molt.
0: A tu et va impactar, eh?
8: Molt.
0: Sabries expressar, que a vegades no en sabem, però... perquè ens costa trobar la manera, però allò que et surti, sabies expressar per què et va impactar?
8: No sé, jo penso que al final de la meva vida, si arriba amb una malaltia d'aquestes, jo vull decidir i marxar de la manera més digna. I com te vaig explicar en el seu moment, jo vaig veure coses que van viure a la mort del meu pare. Com si digués, vull marxar sol, però alhora, una setmana abans, s'havia despedit de tothom. I és una mica tot.
0: Quan tu dius, veig la pel·lícula i parles del dret a decidir, vol dir que abans no t'havies plantejat l'opció i veient la pel·lícula, d'alguna manera, veus que és més possible aquesta opció?
8: Jo m'ho vaig plantejar arrel del meu pare. Perquè el meu pare havia d'acabar amb una màquina connectada per respirar, fins que el seu cos digués prou. I no sé per què, aquella nit no ens vam quedar la mare i jo i va decidir marxar. I ja s'havia despedit dels fills, dels nets, bisnets, algun, i va marxar quan ell va voler estar sol.
0: Clar, això que dius tu ara, que sembla així com molt natural, sí. I que veient la pel·lícula veus que és molt més natural del que sembla... Hi ha molta gent que no
8: ho entén.
0: Que no ho entén, eh?
8: No, perquè
0: no ho entén així.
8: Nosaltres l'havíem acompanyat durant 15 dies, la mare i jo, cada dia, nit i dia, van passar 15 dies. Inclús ens van deixar un llit del malalt perquè descansessin la mama i jo a l'hospital.
0: Veu estar allà acompanyant de la manera que creieu que ho havíeu de fer, però el que veieu és que la persona, tot i que està molt fotuda, té el dret a decidir
8: a morir-se.
0: Quan.
8: Sí, sí, sí. Va ser l'únic dia que el van deixar sol.
9: Eso llega.
8: Vam dir, no, hem d'anar a descansar, ella per mi, jo per ella, hem d'anar a descansar. I aquella nit va decidir marxar.
0: Ana, tu estàs dient, quan oies a Carmen, estàs dient, sí. No, eso no se... Eso se... ¿Te has dicho? No se decide, sino
9: no
0: que...
9: No se decide que vuelve.
8: Vuelve, pero, por ejemplo,
0: pero,
8: mi madre...
0: Pero fíjate, Lana no entén
8: no
0: això.
8: No entén. I ma mare...
0: Diu, no, se te llevan. No, sí. No eres tú que decides que te vas.
8: No sé.
0: Però veient la pel·lícula qüestiones això.
8: Sí.
0: No és pas així.
8: Jo crec que el meu pare va ser molt fort. És el mateix. Ell sempre ens deia, jo no vull morir al Ricard Fortuny. Ell tenia por al Ricard Fortuny. A l'hospital no, pel que fos.
0: No és una qüestió de que el Ricard Fortuny
8: no,
0: sigui el
8: mori,
0: sinó que ell, pel que sigui...
8: Va perdre. Ell deia que el Ricard Fortuny era per a matar a los viejos. Ell va morir, el primer germà, dos germans, va morir a l'hospital. I jo li deia, a veure, pare, si s'han mort dos tiets a l'hospital, el dia que arriba te'n mores a l'hospital com el Ricard Fortuny. Deia, no, és diferent, però a mi no me lleves.
0: ell tenia clares certes coses.
8: I clar, i com que per lo que li va agafar després de l'infart, aquesta broncoaspiració, que ell respirava connectat a una màquina i no podia menjar, va estar 3 dies mentre arreglàvem els papers pel Ricard Fortuny.
0: I ell va decidir que no hi anava.
8: Sí, el ell es va posar bé d'un infart, va arribar a casa perquè sempre es deia que volia morir a casa. Li van donar l'alta al dematí de l'infart, va arribar a casa, va passar el dia a casa i a la nit li va agafar la broncoaspiració i cap a l'hospital. I va morir al cap de 4 dies.
0: Però fixeu-vos...
8: el dia que va marxar la mama millor.
0: I fixeu-vos que estàveu fent els papers per anar on ell, pel que sigui, no volia anar.
8: Sí, sí, perquè és que no el podíem tenir a casa.
0: Ell va decidir. Quan diem que tenim capacitat de decisió, no és que jo moriré a les Maldives o deixant de palmeres.
8: No és això.
0: Jo, d'alguna manera, hi ha coses que no vull o hi ha coses que vull, que són petites coses. No són aquest panorama meravellós de les Maldives. No, és una cosa molt més petita.
8: Petita.
0: I molt més quotidiana.
8: I quan el van posar manoples perquè s'ho arrencava tot i a les cames perquè no es llegués, ell deia, mira com ho estàs poniendo. I me lo estás haciendo tú.
4: Sí, ja.
8: I aquella nit van dir, bueno, doncs anem a casa i descansem. I demà tornem. I ja està.
0: Molt bo, molt bo.
8: Sí.
0: Ara la Dolores, que és la dona, la vídua d'en Juan, està explicant també...
8: Sí. Capa que se lo arrancava todo.
10: Mira lo que me ha hecho tu hija. La Carmen no se la ha hecho. La ha hecho el hombre.
0: Pero en ese momento, lo que dijera o dejara de decir Juan,
8: no
0: era tan importante si era tal como lo, como que para él era ya algo que no quería.
8: Que no quería, no.
0: Quería. Por tanto, ¿tú estarías de acuerdo con tu hija que tu marido se fue cuando quiso irse?
10: Yo sí.
0: Imagínate, eso es un... Per una societat judeocristiana, per una societat judeocristiana en què tenim molt integrat que és algú superior que decideix sobre nosaltres quan marxem d'aquest món, que algú com tu, Dolores, que alguien como tú con 91 años diga que es, tiene la sensación de que su marido se marchó cuando quiso
10: no
0: o cuando dejó él ya está aquí.
7: No, yo no veig para la pelea.
2: Bueno, yo también.
0: ¿Pero tú crees que de algún modo fue él quien dijo, ya no puedo más?
10: Yo pienso que sí.
0: Claro, eso significa que nosotros tenemos algo que decir en cuanto nos vamos. Eso es muy revolucionario, porque todavía estamos en el yo sufro porque no hay más remedio, yo me muero cuando alguien me lleva. Pero decir, voy a sufrir de algún modo como yo pueda llevarlo, pero como quiera... Y que al mismo tiempo yo digo hasta aquí, cuando yo digo hasta aquí, es muy distinto. Es muy liberador, porque de algún modo nos da la opción de poder trabajar eso para poder tener la mejor manera de llevar a cabo esa estrategia, ¿no? Que cada uno es la suya, porque cada uno tiene sus tabús. Carmen hablaba de que mi padre no quería ir a tal centro, pero tú a lo mejor es otra cosa la que no quieres de ninguna manera. O tienes esa necesidad,
10: no,
0: y ahí está,
10: no,
0: muy importante, y para el otro
10: no estaba en casa, no podía estar, pero
4: no, cuando están así,
10: no estaba así en casa, no podía estar.
0: Y él, como lo que quería estar en casa,
10: que está en casa, dijo, pero no podía estar.
4: Me voy.
0: Sí, la última vez que ingresó era ya al día siguiente, lo pasaban al Ricardo.
10: Lo pasaban.
0: Y aquel día para que descansara y al día siguiente volviéramos para ya llevar todo al Ricardo Fortuny, pues dijimos, bueno, te vas tú, ella no, te vas tú y yo me quedo, y una por la otra, dijimos, nos vamos las dos, y a primera hora de la mañana volvemos.
8: Bueno, pues qué bien.
0: Y a las 6 de la mañana ya nos llamaron.
10: Llamamos.
0: De que, bueno, ya cuando lleguemos, la mata caliente para mí acabar.
8: Pues qué bien, que de algún modo vosotras os pusierais de acuerdo para...
10: Que todas las noches nos quedábamos allí las dos, ¿eh?
0: Todas las noches
10: nos quedábamos las dos, ya quedamos y nos fuimos a descansar.
0: Ya quedamos
10: sin ir.
0: Y, bueno, le pusisteis bien el momento y era hora, sí, porque el pobre hombre a lo mejor estaba esperando que le pusierais bien la situación.
4: No sé.
0: Ahí ya no, ya. Carmen lo ve de otra manera. Tú dices, no sé. Ahí
11: sí,
0: no,
11: ella
0: no
11: tiene algún día aquella cosa.
0: Oh, bueno. No, es que es muy duro. Ella, que tu marido se quiera marchar.
11: Le ha costado mucho que no estuviera allí, como dice Ana María. Ella no estar presente. Le ha costado mucho.
0: Pero es respetar, al fin y al cabo, su voluntad, ¿no? De algún modo es...
11: Pero,
0: que de hecho, en la película vemos eso. En la película vemos esa mujer...
11: Del enfermo.
0: Esa mujer dice, no, tiene que hacer más cosas, tiene que curar a mi marido cuando es incurable.
11: Exacto.
0: Y en un momento determinado dice... Es que tengo mucho miedo a quedarme sola.
11: Claro.
0: ¿No? Entonces, ¿qué me puede? Me puede el miedo a quedarme sola. No quiero que te vayas porque yo me voy a quedar sola.
11: Sí, sí,
0: ¿no? Entonces,
11: sí,
0: en ese caso, tú también hablas de alguien con la que habías pasado la vida, que era parte de ti. Si él se va, tú te quedas sola. Esos cónyuges que, y de hecho, esos cónyuges que al cabo de 4 días, él o ella,
11: se van
0: también, ¿no? Porque dicen, ¿qué sentido
4: no,
0: tiene?
4: No, todos se van, todos se van. Sí, todos se van.
0: No todo el mundo, pero hay muchos pero casos.
4: No todo el mundo, sí, todo el mundo.
0: No, que todo el mundo se va, está claro que todos nos morimos. Y el que no quiera ver eso, o el que está pensando que vivirá como Walt Disney allí como crionizado,
4: claro,
0: lo tiene.
4: Sí, claro.
0: Porque además, no,
4: qué aburrido
0: estar 200 años en este mundo. Y ya lo conocemos todo, ¿vale?
4: Sí, sí.
12: Bueno, jo vaig a seguir cap allà. L'Àngels i jo ens passejarem mentre parlem. Cap problema.
0: Aquest va bé, Ramon?
13: Ai, reina, i què t'he
0: dit? Bueno, l'Àngels, és que em va de conya, perquè l'Àngels no va poder venir divendres passat.
14: Una mica més cap allà, que cap allà. Així no hi ha tant. Perfecte. Sí.
0: Vale, vale. Esto es el directo, és el que passa. Esto es el directo. El grabado, però que quiere ser... Naturals. Aviam, tu no vas poder venir la setmana passada a la pel·lícula per circumstàncies?
13: Perquè no em trobava bé.
0: Ah, en tot cas, et podem facilitar perquè tu puguis veure-la i tal. Però de tot el que has escoltat avui, què t'imagines tu?
13: Bueno, jo m'imagino que tothom ho agafa com molta tristesa. Jo, per exemple, que em trobo tan malament de sort, o sigui, tot això i pateixo molt, lo veig com una cosa maca, si te pots despedir de la teva família. Mm-hmm. Si jo no voldria marxar pels meus fills, està clar. Però jo trobo que és una cosa que si la persona no està bé, considero que no té de ser una cosa... Té de ser maco que marxis. No sé si
0: clar, parlem de qualitat de vida.
13: Ah,
0: què és la qualitat de vida?
13: Ah, sí.
0: Bon dia.
13: Jo
0: la qualitat de vida és estar bé.
13: D'aquesta manera.
0: Estar bé des de la percepció d'un. I si no, fem-ho bonic, deies tu.
13: Ah, això.
0: Ah, de tot el que hem parlat, hi ha una percepció i és que potser tenim alguna cosa a dir en com ha de ser la nostra vida final, no? Com ha de ser el que tot ens arriba.
13: Sí, jo, per exemple, ja m'he fet els papers de l'eutanàsia.
0: Les últimes voluntats, no?, que diuen, si t'han de reanimar, si no t'han de reanimar, quins tractaments sí, quins tractaments no.
13: Degut que, com que vaig començar tan joveneta a estar malament, mm-hmm, i moltes vegades t'has de fingir perquè els fills no pateixin o els que estan al teu voltant, que no ho passen malament, jo penso que marxar, anar-hi, és una cosa bé, mm-hmm, bé per aquella persona.
0: Molt
13: perquè
0: bé.
13: Llavors deixa de trobar-se amb aquesta angoixa contínuament i amb aquest malestar. Jo som molt alegre i molt bé, però, és clar, tinc tants moments, tantes hores, tants dies, que em trobo malament, que jo veig bé marxar.
0: Que de vegades...
13: Però despedir-te de la teva família i fer-lo bonic per ells, perquè els que queden són els que pateixen.
0: Està
13: el que,
0: clar.
13: El que marxa, doncs, està...
0: S'allibera.
13: S'allibera. I aquesta és la meva opinió.
0: S'allibera però... d'aquest cos. Parlar
13: ah,
0: de que el
13: mateix.
0: Cos és el que
13: perquè
0: ens
13: la
0: fa
13: ment no sabem
0: mal.
13: On te va.
0: Val, el cos ens fa mal. Aquesta cama, aquest ronyó, aquest... Però, realment, si tu dius prou, sí, aquest cos
13: que ho,
0: queda aquí.
13: Que ho puguin acceptar els altres. I que no pateixin.
0: Perquè tu, en essència, no ets aquest cos. Tu, la mare Àngels dels teus fills, no és aquest cos. És algú
13: clar,
0: que va estar present
12: Clar. I que d'alguna manera és un ancestre que sempre estarà en la teva cadena de...
13: Ah, això mateix.
12: En la teva cadena familiar. Per tant, això és el que és. De vegades te'n toca un, de vegades te'n toca un altre.
13: I tant,
12: no?
13: I tant.
12: Molt
13: i
12: bé.
13: Tant. Bueno,
12: doncs espera, gràcies. Que t'agafo això. Molt et trec bé. Tots els estris.
13: Jo és la meva opinió. Ja
12: em sí. Sembla molt bé, si és que es tracta d'això, que aquí expressem. Doncs, res, ja em faig un liu. Em faig un liu. Res, que...
13: Perquè hi ha gent que sent dir el que jo estic dient sobre la mort, sobre que diu, hosti meu, jo no puc més.
12: Ahà.
13: I diu, si li dius al metge, per exemple, t'envia el psiquiatre. I si li dius a la gent, diu, aquesta no està bé. I jo, gràcies a Déu, estic bé, estic feliç, molt feliç, perquè els meus fills són feliços, perquè tinc una neta que és preciosa, i no voldria marxar, però reconeixo que també està patint sempre i fer-li patir als altres. I ja et dic, no és perquè tingui res. Tot ho tinc, gràcies a Déu, molt bé a la meva vida. Però...
12: Uau, que bé que ho has dit. Ho has dit superbé, eh?
13: Superbé, però...
12: Clar, què passa? Que recordo quan vam fer un treball amb l'Àngel Cerarols a la Biblioteca de Vilafranca, que havia de ser un treball inicial per trobar un equip de 8 persones i al final van ser no sé quantes sessions de 40 i 50 persones que venien a la sala. I vam treballar un dia la mort i va venir un metge de pal·liatius i deia el mateix que el protagonista de la pel·lícula. A mi em van educar per curar, em van educar, diguem, de la universitat per curar i en realitat he entès que es tracta d'acompanyar. Quan la medicina convencional ara encara ens envia, si tu vas amb malestar al psiquiatre, potser el que estàs demanant no és anar al psiquiatre, no és medicar o fer un seguiment, diguem-ne, científic de la teva situació. El que estàs expressant és un tema existencial. El que estàs expressant és una cosa molt humana, no? Llavors, aquesta... Encara està pendent aquesta humanització de la ciència mèdica, no? I, de fet, aquest metge de pal·liatius diu jo havia estat un metge convencional fins que me'n vaig anar a l'Àfrica, vaig veure segons què, i diu la meva concepció de vida va canviar i és quan vaig ser un metge de pal·liatius, no? D'alguna manera vaig acompanyar més que no a meditar, no? S'ha de medicar pel dolor, però no per l'ànima, no? Diu en algun moment. Bé, doncs, fins aquí... Jo penso que hem fet molt interessant aquest programa parlant de la pel·li. Espero que tothom la pugui veure, si té un moment, si en té ganes, per sortir esperançat després de la visió, de visionar-la. I ja està, i fins aquí. Que bonic poder parlar de temes tabús. Som revolucionaris, rebels, perquè estem parlant de temes tabús. No l'he preguntat al Ramon perquè no la va veure, però també, com a l'Àngels, l'animem a veure-la. I a tots vosaltres també, i fins aquí el programa d'avui, no ens allarguem més. I res, diem un adéu col·lectiu. No sé si el Ramon vol fer alguna filigrana, com que sé, sí, fer sí. Aquestes coses que es fan, però diem un, dos, tres i adéu. El Xavi ha marxat.
13: Sí. Sí.
12: Això és molt lliure, ja és així.
13: Adéu.
12: I ja tornarà, o no? Doncs escoltem, que gràcies, que fins la propera. Un, dos, tres.
3: Adéu.
12: Adéu.
15: Adéu. Ona Llunyans, 107 FM.
16: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
15: Sintonitzes Ona Bitlles. Sintonitzes Ona Bitlles.
17: El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes.

0: on Avinyes. 107 FM.
1: Top Country Music amb Rafael Corbí. L'actualitat de la música country, tal com sona avui en dia.

Tampoc serveixen les previsions de nous senzills i d'entrades a les llistes quan hi ha novetats com aquesta. Taylor Swift s'ho han portat tot per davant i aquesta setmana és el debut més alt a la llista de Music Row del Country Breaker Radio Chart, que cada setmana repassem aquí el Top Country Music amb Rafael Corbí. Debuta el 34, el seu nou tema, amb aquest I Knew It, I Knew You. Taylor Swift, des de Walt Disney Records i a través de Pixar, ens acompanyava. I també una novetat altíssima, el duet entre Lainey Wilson i John Mayer, número 41 aquesta setmana, amb Phone Kiss.

que té una de les millors veus de l'actualitat musical, si no la millor. Ella i Ella Langley es disputen, al meu entendre, el regnat de la música country actual, tot i que Ella Langley ho està fent molt bé amb aquestes darreres cançons. Lenny Wilson i John Mayer, Funky's Wallet, debuten al número 41, i Chris Young, us la presentàvem la setmana passada, debuta aquesta setmana al 63 amb la cançó I Didn't Come Here to Live.

altra de les cançons que ens arriben aquesta setmana. I anem cap a Lexington, cap a Carolina del Nord, on ens arriba la següent novetat, concretament a càrrec John Radenhall. Ell debuta aquesta setmana amb End This Way, una cançó que ocupa la posició 71.

Hall, novetat de la setmana a la llista de Music Row amb aquest tema End This Way. La darrera de les novetats, amb el top 80, ocupa precisament la darrera posició de la llista. Primera setmana Music Row per Robert Ross amb aquest tema anomenat For You Girl. Novetat al número 80.

0: cançons que feia setmanes que no escoltàvem han anat pujant a poc a les llistes i ara les escoltem. Dues balades ocupen la posició 5 i la posició 4. Zach Top amb aquest South of Sanity. Aquesta setmana és la primera de les novetats. El cantant de Sunnyside de l'estat de Washington, que puja del 7 al número 5 després de 25 setmanes a la llista de Music Row. I el número 19, aquesta col·laboració entre Hardy, Eric Church, Morgan Wallen i Tim McGraw, anomenada MacArthur, que puja del 6 al 4.
1: My name's John MacArthur and I work this dirt.

aquesta tabalada, oi que sí, Hardy, Eric Church, Morgan Wallen i Jim McGraw, amb aquest MacArthur. La resta de les tres cançons del top 5 aquesta setmana continuen mantenint la posició, 36 setmanes en llista, per Josh Ross amb Hate.

Hate How You Look, Josh Ross repetint el número 3 i repetint el número 2 després de 15 setmanes a la llista, Jason Aldean. Això es diu Don't Tell On Me.

són els èxits del demà, de les futures setmanes, amb aquesta minillista de London Accent to be charting, amb cançons com aquesta de Coe Wetzel, que es diu Hearts Like You, o aquesta de Jonathan Hale Brown, amb el bo i millor de la música country d'actualitat, i aquest Goodbye Looks Like.

was de Jonathan Hale Brown en Goodbye Looks Like. I una molt bona banda que ja han sentit bastant en els darrers mesos. Són els Soul Circus Cowboys, presenten nou senzill i volen entrar també a la llista de Music Row. Això es diu Something Stronger.

Soul Circus Cowboys i aquesta cançó que acabeu d'escoltar, el tema anomenat Something Stronger. També forma part de la minillista del Soon to be Charting, la Carly C, des de Nova Jersey. The grass looks greener.

aquest repàs als èxits del demà amb una nova cançó d'un dels cantants europeus que més triomfa a les llistes americanes. Es diu Chica, des de Finlàndia, i amb aquesta cançó que també és de les més recomanades aquest mes. You and Whiskey.

la recta final del nostre espai anem amb les cançons amb més suports de la setmana, que no són aquestes, perquè són les que hem escoltat com a novetats més altes de la llista, Taylor Swift i Lainey Wilson and John Mayer. Però per darrere d'ells s'hi troba, per exemple, la cançó de Luke Combs, aquest Viva You, una cançó preciosa que puja del 18 al 10 amb la seva setena setmana en llista. I del 35 al 23 pujava forta segona setmana a la llista de Music Row per al tema de Riley Green, que es diu Think As You Drunk. Just who the hell do you think you are?

I tancarem la paradeta amb la cançó de l'Stella Lefty, Boston, que puja del 37 al 29 amb la seva quarta setmana a la llista del Country Breakout Radio Chart de Music Row. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.

0: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
1: El teu nou punt de trobada a Torrelavit es diu Cafeteria Isaacs. Vine a descobrir la nova cafeteria de Torrelavit, on podràs gaudir de bons esmorzars de forquilla, o si ho prefereixes, un bon cafè i una selecció immillorable de bones pastes dolces. Al carrer Segimon Tomeu, número 2 de Torrelavit, Cafeteria Isaacs. T'esperem.
2: Ona Bitlles, 107 FM.

El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes.

hombre que se quiebra en soledad, que

si la India impedirá que les dejemos como están flotar.

0: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
1: Ona Bitlles, 107 FM.

0: Hasta mi.
1: Espero que la birra esté fría. Vamos a hacer una canción que hicimos en este último disco que habla de una mañana hecho polvo, un tío que tiene una resaca del 17, ¿vale? Esto se llama Dolor.
2: Sintonitzes.
3: Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.
4: Parlar dels números del Messi és quasi com és lògic, eh? Però jo crec que al fons jo m'esperava que traies millors resultats, la veritat, eh? Però
5: s'està sentint un problema.
4: Clar que juntar tot el vot anti la porta no ha sigut suficient, o potser no ha sigut una bona atac.
6: De fet.
4: Deia que parlar dels números del Messi quasi és innecessari, no? Perquè són abrumadors. Però a vegades hi ha petits números, petites anècdotes, que encara fan més patent el paper que està fent Messi a la història del futbol. Entre el 2006 i el 2009, o sigui, entre la Copa d'Europa que vam guanyar amb el Rijkaard i la Copa d'Europa que vam guanyar amb el Guardiola, la primera, el Barça va tenir un jugador islandès que es deia Gud Johnsen, un davanter, bueno, no estava malament, tampoc va passar com a gran estrella, eh? I allà va coincidir amb el Messi, que ja era un jugador titular del Barça. I dius, bueno, i això el que afecta amb la història dels números del Barça? Doncs, just abans del Mundial, Argentina va jugar un amistós amb Suècia, perdó, amb Islàndia, i un dels jugadors rivals el van a saludar i a parlar amb ell i demanar-li la samarreta, com li han passat tots els partits, i era un tio bastant jove que es deia Gud Johnsen, i era el fill del jugador que havia jugat al Barça, un nano que havia nascut a Barcelona mentre el Messi ja era una estrella mundial. Això significa que durant 20 anys el Messi ha estat en els llocs punters del futbol. I encara hi ha qui es nega a reconèixer que Messi és el millor jugador de la història. Comencem.
6: Molt bona tarda. Avui és Sant Pere. Felicitats a tots els Peres, als Paus, a les Paules. I sí, tot i ser festa local a Sant Pere, nosaltres estem aquí a davant del micròfon. Avui havíem rebut al correu de l'emissora alguns oïdors que preguntaven si hi hauria programa, també ho han fet mentre passejàvem pel poble, i tots tranquils, que està la cosa controlada, i aquí estem avui un altre cop sense la presència del Julio García. No patiu, no li passa res greu, però bueno, està passant allò ara una mica d'aquí, una mica d'allà, però aviat o de cara a la propera temporada estarà amb nosaltres.
4: Estarà com el Gavi, amb una lesió de llarg recorregut.
6: Sí.
4: El Gavi i altres, no?
6: Bueno, mentrestant ens fa de corresponsal televisiu a veure els partits de futbol del Mundial. I bé, doncs després d'aquest davantal interessant, com sempre, del Joan Alonso, comencem l'Orsay. I bueno, ja que parlàvem del Mundial, sembla que Espanya s'ha classificat pels setzens, sí. Però segons la crítica no acaba de convèncer, no, aquest equip?
4: És que clar, la gent no sé què espera, també, que col·legin 5-0 cada partit, no sé, és que... He de reconèixer que jo el dia d'Uruguai no he vist el partit, eh? M'imagino que hauria de ser un partit, coneixent Uruguai, bastant gos.
6: Sí, era de kickboxing.
4: De kickboxing, i la cosa, mira, no se va sortir bé a l'Uruguai. Per tant, ja era de preveure que no seria un gran partit. De fet, el Mundial de debò, per entendre'ns, en comença ara, no? En les eliminatòries, que, on no pots especular, no?
6: Sí.
4: És caixa faixa, que és la gràcia d'aquest tipus de competicions. Jo crec que Espanya, pel que vaig veure, l'únic partit que he vist sencer, l'altre hi havia resums, que era l'Aràbia, és que al mig del camp té un problema, que és que Té, no diré que són incompatibles, eh? Perquè jugadors incompatibles n'hi ha pocs. Però el fet de jugar el Rodri fa que el Pedri no jugui en el seu lloc, en el seu millor lloc, no? Rendeix més. I això fa que el joc no sigui tan vistós, no? Però bueno.
6: I després també passa una altra cosa, i és que...
4: Tampoc em sembla que juguin malament, eh?
6: No, el que passa és que la gent també s'oblida que el contrari juga,
4: sí,
6: i que el futbol s'està anivellant, o ja fa alguns anys que s'està anivellant força. Hem de tenir en compte que molts d'aquests jugadors d'aquí, de seleccions africanes, estan jugant a Europa.
4: Tots,
6: per tant, i els de Llatinoamèrica, tres quarts del mateix. I és això, el nivell cada vegada puja més, i al contrari, cada vegada també, bueno, també té més estudiat el sistema de la selecció espanyola. I bueno, ja veurem, el que és una llàstima de l'altre dia del partit d'aquests del kickboxing
4: d'Uruguai
6: és que, bueno, han lesionat amb el Nico Williams, no?
4: Sí.
6: El nano que sortia d'una lesió i l'han tornat a lesionar.
4: La història de Nico Williams és sap greu dir-ho, no? Però és allò que no va agafar el tren en el moment oportú de venir al Barça, però era igual venir al Barça o un club gran, no? I després el futbol no saps mai, no? Perquè et pots canviar d'un any per l'altre, i per desgràcia té un any ple de lesions, no? Van començar amb la mateixa lesió de pubàlgia que el Jamil, i l'Amin, que sempre li dic malament.
6: Però ens entenem, eh?
4: I un es va recuperar bé i l'altre no, no? I ara, bueno, sóc d'una lesió i jo sóc d'una altra. Bueno, ja esperem que es recuperi bé, no? Però...
6: Sí.
4: He de dir, el que deies de les seleccions, que s'igualen, vaig llegir que de les seleccions africanes s'han classificat el 90%, eh?
6: Sí, correcte.
4: Per sobre de les europees, eh? Cuidao.
6: Bueno, són jugadors que afegeixen el potencial físic que tenen, que cada vegada, doncs, també són més tècnics i estan més...
4: És que hi ha seleccions, l'altre dia, que ara deuen començar a Brasil i Japó, no? M'imagino que passarà a Brasil, eh? però Japó té un joc molt organitzat. Però és que vaig dir que tots els jugadors juguen fora del Japó.
6: Correcte, sí. Que...
4: I de les seleccions africanes passa el mateix.
6: L'altre dia, bueno, amb el Japó, jugava aquest que és el, com li diuen, el Kubo, no?
4: El Kubo, sí.
6: On jugarà el Kubo aquest? Perquè aquest ha passat del Barça al Madrid.
4: El Kubo, ho tinc que saber, la Real Societat.
6: A la Real Societat.
4: Si no recordo malament, no?
6: Sí, tens raó.
4: Bueno, va passar la setmana del Barça pel tema de l'ascensió de la UEFA, no? I se'n van anar diversos, no? Cosa lògica, no, també, però... A mi em sembla un bon jugador, la veritat.
6: Jo, de moment, pel que estic veient, per mi les seleccions favorites, deixant de banda Alemanya, que sempre és el tapat, no? és França i Argentina.
4: Jo hi ha una selecció que a l'anterior Mundial ja em va passar, i em té que robar, que és el Marroc. M'encanta com juguen.
6: Sí,
4: a més van sortir nanos joves... que m'agraden molt. Tenen també un nano de 18 anys que juga a França, al Lille, em sembla.
6: Sí.
4: I estava... Va jugar fins, em sembla, que era la sub-21 en França, i com que no passava d'aquí, no seleccionaven el primer equip, es va canviar, se'n va anar a la del Marroc, no? I, hòstia, jugo de collons, el nano, eh?
6: Sí, tens raó.
4: I m'agrada molt com juga el Marroc. Evidentment, tots els jugadors del Marroc, no n'hi ha cap que jugui al Marroc, no? És el que dèiem, no? Llavors, clar, allò que passava abans, que les seleccions exòtiques, per dir-ho d'alguna manera, palmaven de seguida, perquè no tenien la disciplina ni la tàctica, la disciplina tàctica ni professional del futbol europeu, això ja no passa, perquè tots juguen allà.
6: Sí.
4: No? Vull
6: dir... Home, jo recordo allò com a Abuelo Cebolleta, el Mundial del 74, al Congo, que en aquella època es deia Zaire, aquesta gent entrenaven descalços.
4: Sí, bueno, coses d'aquelles que a vegades penses, això és possible? Pues sí.
6: Sí.
4: Bueno, també va haver unes olimpiades, em sembla que va ser les d'Atlanta, no me'n recordo, que en va haver un... que va fer, es va tirar a la piscina, i quan tots els altres ja estaven a la dutxa, a casa seva, ella encara nedava.
6: Sí.
4: I era perquè el tio deia, és que jo...

0: Segona o tercera fila d'Holanda, però bueno, jo anava a la lliga professional europea.
1: És com, també és una colònia d'aquestes que dius, les Antilles holandeses, Surinam, perdona.
0: Surinam,
1: per exemple, el Rijkaard i tots aquests jugadors de color holandesos venien d'aquí.
0: Tots els que tenien el cabell arrissat.
1: Sí, venien de Surinam. Bueno, aparquem una mica la selecció. Bueno, recordar que dijous la selecció juga contra Àustria.
0: Sí,
1: i que bueno, que Àustria tampoc és res de l'altre món, però ahí estan.
0: Vaig veure un partit d'Àustria, ara no me'n recordo ni contra qui jugava. Home, molt pleons, això sí, poden posar problemes.
1: Sí,
0: però bueno, no em va semblar cap cosa de l'altre món, Vull dir...
1: Parlem del Barça. Anem a fer Mercato. Cas Julián Álvarez, això és la serp, la serpota de l'estiu,
0: sí.
1: I jo personalment crec que acabarà en res.
0: Jo començo a pensar que no ho fitxarem,
1: No.
0: No perquè no ho vulguem, que és evident que sí que ho volem, no? Però jo crec que l'Atlètic de Madrid no baixarà del burro i voldrà 150 milions i no voldrà aplaçaments, ni bonus, ni punyetes d'aquestes, ni jugadors a canvi. I per tant serà impossible, no? Que és el que et deia, recordem que el Griezmann ens va costar 2 anys fitxar-lo, perquè no havia manera de que es baixessin del burro, no?
1: Bueno, jo el que veig és com una... No sé si passa amb tots, però cada vegada que el Barça vol fitxar amb un jugador nacional, per exemple, el tema del Nico Williams, no? A l'Atlètic de Bilbao, se'ls posen els equips, sembla que prefereixin que se'n vagi un altre equip,
0: bueno, que no... Això és una mica normal. Primer que quan un equip gran s'interessa per un jugador, immediatament saps que...
1: Bueno, que reforçarà,
0: que no? Pujarà de preu. I segon que, clar, si tu el teu... jugador estrella, se'n va a un contrincant directe, en el cas del Laura està en directe, però en el cas de l'Atlètic de Madrid està evident que és directe.
1: Sí, home, sí.
0: Pues molta gràcia no fa, clar. És preferible traspassar-lo amb un equip anglès o francès, encara que després el puguis trobar a la Champions,
1: clar,
0: és el mateix.
1: Sí, perquè el PSG també feia, bueno, va fer alguns intents, va moure una mica també el tema pel Julián Álvarez, i jo continuo dient, a veure, és internacional i tot el que vulguis, però a mi és un jugador, no m'acaba de convèncer. Jo és que abans fitxava amb aquell que et vaig comentar de la Real Societat, amb
0: l'Oyarzabal, no?
1: Amb l'Oyarzabal.
0: Sí,
1: bueno, són gustos, clar.
0: A mi m'agrada Julián Álvarez, però clar, 150 milions trinco-trinco,
1: sí.
0: Hòstia, és que és molt exagerat. Ara, si te'n vas a fitxar qualsevol golejador, seràs més de lo mismo, Vull dir que ara quan venia, a part de que ho posava a l'esport, també he sentit a la ràdio que ja hi ha rumors de que el Barça intentarà fer una oferta pel Kane, no?
1: No, és un jugador molt semblant a el que és el Lewandowski, salvant les distàncies del número de gols.
0: Perquè és un golejador i perquè ve del Bayern. Però a part de que ell ha dit que s'ha encantat de salvar Bayern, que no és el mateix que Lewandowski, que acabava contracte i que deia volia marxar, a més, clar, tampoc s'ha vendran per 70 milions.
1: Clar.
0: No sé, jo crec que acabarem fitxant algun tapat jove.
1: Sí. Bueno, abans parlàvem...
0: I si surt bé, si no surt bé, ja veurem, no?
1: Sí, abans
0: potser
1: parlàvem...
0: Sí.
1: Parlàvem d'un lateral esquerre, no? D'Equador, Caicedo.
0: Sí. Bueno, el tenim cedit. Hem fet el mateix, és una manera de parlar. Perquè,
1: amb el Abdelkarim.
0: Amb l'Egipci, no? El tindrem cedit, amb una opció de compra, em sembla que era d'1,5 milions, i si surt bé, perfecte, si no, pues, aquí pago i després glòria. Ja ho he dit alguna vegada, que aquest sistema d'agafar nanos joves estrangers, posar-los al vell, allà en què passa, a mi em sembla bé.
1: Sí, bueno, és una bona aposta. Alguns
0: baratos, són... clar.
1: Baratos.
0: No fitxaràs 30 milions,
1: sí.
0: Però així relativament baratos, bueno, si de cada 5 et surt un pel primer equip,
1: correcte.
0: Els altres pues, ja els vendràs, no? No sé, a mi em sembla... No sé, ens havien passat la vida dient no entenem perquè no els fitxem de joves i després els hem de fitxar per 80 milions. Pues, bueno, ara els fitxem de joves i ja veiem què passa. No?
1: Sí. A tu, Harry Kane, t'agrada? El veus pel Barça?
0: Jo, Harry Kane, no l'havia vist jugar,

0: abans que fitxés fa el Bayern, i a mi sí m'agrada, és un tio que... pilota que és un tipus Lewandowski, per mi és millor jugador
1: Lewandowski,
0: en diferència, amb igualtat física, però bueno, és un estil així,
1: Bueno, és el típic davanter centre, sí.
0: No, i que combina bé, no? No, a mi m'agrada. A mi, veient-lo amb el Bayern, ara, no, clar, potser amb el Barça no sé si encaixaria, Perquè els anglesos aquí...
1: És el que et anava a dir. Excepte el Gary Lineker amb el Barça,
0: sí.
1: Tot i que al principi el posaven d'extrem,
0: sí.
1: Però sí que és cert que els anglesos en el continent no acaben d'arrullar.
0: El Lineker que és d'això d'extrem, bueno, quan el vam fitxar als anys 80, a 86 per ser exactes, el vam fitxar perquè va ser el pitxitxi del Mundial.
1: Clar.
0: I aquí van començar a jugar amb el Mark Hibbs i, bueno, un altre tipus de futbol, però de golejador. Quan va arribar el Cruyff, va dir, no, aquest tio no vull de golejador, i el va fotre a la banda i sempre jugava amb el número 7, no? Perquè llavors jugava de l'1 a l'11, no? Cada jugador no tenia un número assignat. I sempre jugava amb el 7. I a mig partit sempre el canviava. I el Lineker va explicar que un dia estava tan fart que el canviés, de que abans del partit, ara quan es fan els canvis es fan en pissarres electròniques, no? Però abans es feien en pissarres manuals.
1: D'aquelles de guix.
0: De guix, no? I el tio va robar el número 7 de les pissarres perquè va pensar que almenys quan em vagin a canviar no trobaran el 7, aviat amb una mica de sort canviant amb un altre, no? Evidentment el van canviar igual, no? I després el van traspassar perquè el Cruyff tenia una manera d'entendre el futbol que el Lineker no acabava d'encaixar, no? Però sí, és dels pocs estrangers anglesos que ha aguantat 4 o 5 anys ben integrat.
1: Jo un que també recordo, també abans del Lineker, era el Kevin Keegan, que el va fitxar el Bayern Múnich,
0: sí.
1: I aquest, bueno, un anglès que va donar resultat.
0: Sí, però bueno, el Bayern, clar, també el Kane també estava funcionant, no?
1: Sí.
0: Però quan venen aquí, jo no sé si és que per ells venir aquí és sol, sant, sex, sant, no? Sorra, sol i sexe, tenen aquesta idea de les vacances, no?
1: Sí.
0: I alcohol i desmadre,
1: bueno,
0: i venen aquí no acaben d'encaixar.
1: És un altre sistema de futbol, tu veus la Premier i és un anar i tornar contínuament.
0: Sí, bueno, ara ja no tant, però...
1: Sí, ara des que el Guardiola ha imposat una miqueta... Ara passen més, però
0: sí,
1: abans
0: sí,
1: era
0: sí.
1: Únicament córrer amunt i avall, uns contradacs. El mateix, per exemple, ara estem fent de Abuelo Cebolleta, El Madrid, recordes que va fitxar un extrem de color anglès, que
0: és
1: el Cunningham, no? Que va fer un partidàs i tal, i aquest xicot també va durar una temporada.
0: Bueno,
1: i...
0: amb un Barça-Madrid va guanyar el Madrid 0-2, ens va fotre dos gols, dos golargos, a més.
1: Era una fletxa, aquest xicot corrents.
0: I el públic ho va aplaudir, perquè va fotre un partidàs, no?
1: Però
0: després va tenir una lesió i el van enganxar ballant a la discoteca enguixat i aquestes coses, no?
1: Sí.
0: El Gareth Bale, el Beckham, perquè...
1: Bueno, crec que ja era
0: és diferent. Tenia allà una mentalitat de negoci, no?
1: I
0: per ell el futbol era quasi una plataforma per fer negocis, no?
1: Clar.
0: Com així s'ha demostrat. Però el Gareth Bale, un tio que deia que preferia jugar als camps de golf aquí a Espanya que jugar a futbol.
1: I aquella famosa declaració que va dir per ordre, no? I va dir primer Gales, després no sé qui, després no sé quantos, i l'últim al Madrid, quan era jugador del Madrid.
0: Un tio con dos cojones, però...
1: Sí.
0: Vull dir que els anglesos, i també van tenir un extrem, el...
1: No, ja sé qui vols dir, un xicot així ros amb el cabell arrissat.
0: Sí. Però clar, els anglesos, els a fora de casa, els hi costa bastant. Aquí vam tenir l'Archibald.
1: L'Archibald va donar un bon resultat.
0: El recordava amb molt de carinyo, però va aguantar 2 anys. El Mark Hughes.
1: Que cada vegada que saltava li pitava en falta i no ho entenia.
0: No, perquè clar, ell estava acostumat a jugar molt en el cos. I aquí llavors no s'entenia tant. No? Era bastant... Bueno, no diré que era un totxo, però era un jugador molt específic.
1: Sí.
0: Vull dir, el Mark Hughes va venir perquè l'entrenador d'aquell moment, el Terry Venables, va preferir un anglès abans de l'Hugo Sánchez, que era el davanter central de l'Atlètic de Madrid, i va dir, no, jo el mexicano el vull un anglès. Bueno, el carrerón de l'Hugo Sánchez al Madrid amb el Mark Hughes, no, sense comentaris, no? Sí. Però als anglesos els hi costa, ja veurem el Gordon.
1: Sí, perquè abans em comentava això, que ara està de suplent del Rashford, no? És el món del revés.
0: Hem fitxat el suplent del Rashford, sí. Bueno, això també és circumstancial, eh?
1: Sí.
0: Però, bueno, ja ho veurem, no?
1: Sí, però les crítiques angleses amb el Gordon no són massa favorables. No ha destacat massa amb el que ha jugat.
0: No.
1: Bueno, i escolta, jo confio en el criteri del Deco, no? Vull dir, si alguna cosa li ha vist amb aquest xicot, no?
0: La veritat és que abans ho comentàvem, que com tots els equips, eh? De tant en tant sempre ha fitxat algú que deies, mare de Déu, però que li hem vist amb aquest. Els últims anys els fitxatges poden sortir millor o pitjor, però home, s'ha de dir que cagades impressionants no han hagut, no?
1: No.
0: Salvant el Triguinho, no?
1: Aquell portuguès, no?, que va venir...
0: No, dic els últims anys, vull dir, des d'aquest Saldeco, eh?
1: El Tigrinho, sí, sí, ja sé què vols dir, sí, però, bueno, que no s'ha sentit a parlar mai més d'aquest xicot.
0: Un altre cap al Brasil.
1: Clar, va anar al Betis, no acaba de rotllar, tampoc.
0: És que, massa jove per venir aquí ja mitja temporada a posar-lo.
1: Sí, Bueno, i a part, tampoc se li veia allò massa, no. Massa qualitat, eh? Jo crec que de tant en tant amb el Barça...
0: La pressió podia i...
1: Li encolomen alguna tolla. Jo recordo l'època aquella d'aquells holandesos, el Bogarde...
0: Bueno, però això va ser el Van Gaal, que va guanyar la Champions, ja va ser la Copa d'Europa amb l'Ajax, i va acabar fitxant 8 tios d'aquell equip, no?
1: Sí,
0: Barça.
1: Sí, que eren, bueno...
0: El Bogarde era un tio, jo sempre ho deia, dic, home, la gran avantatge que té és que juga igual amb la dreta que amb l'esquerra. Igual de malament,
1: exacte.
0: No era ni un jugador per la Barça. De fet, després se'n va anar a no sé quin equip anglès i el van posar a jugar al filial.
1: Què dius? Sí? Sí. Ah, sí?
0: Sí, perquè es va lesionar i tal. Anglaterra, quan no entres a la dinàmica del primer equip per lesió o perquè no jugues mai, et passen al filial perquè agafis la forma.
1: Sí, encara
0: que siguis... en fitxa del primer equip, eh? Jo dic, bueno, es veu que es va emprenyar bastant, però vull dir que... Sí. Dius, a Van Gaal li agradava perquè feia exactament el que ell li deia.
1: Clar. Jo, d'aquella època, crec que l'únic... Aquell que era el de Burr...
0: Van fitxar els dos germans.
1: Un era bo, el
0: central, el Frank de Burr.
1: I aquest, després hi havia aquell lateral, el Van Bronckhorst. També era molt bo.
0: Però aquest va venir després.
1: Va venir després.
0: Va venir amb el Gaixer. Però vam fitxar amb els holandesos.
1: Sí.
0: El Gaixiger, que bueno, va estar descansant, no?
1: Sí.
0: El Frank de Boer, el Senden.
1: Ah, sí, el Senden, és veritat.
0: Que
1: sí,
0: no era
1: sí,
0: mal
1: sí.
0: jugador, però dius...
1: No, però no tenia nivell de Barça.
0: El Van Gaal, amb aquelles coses estúpides que feia... En un entrenament va agafar el Senden i el va tenir tot l'entrenament ensenyant-li a centrar.
1: Imagina't.
0: I dius, però, aviam, si l'has fitxat tu, mamon...
1: Sí, que no ho sabies, que no
0: s'ha fet, eh? Que no sabies que com centre no t'agrada? És que, clar, arriba un moment que dius...
1: Sí, no, hi ha coses que no s'entenen.
0: Això ho fotis amb algú que puja... Que està a la... Que puja des de baix, encara ho entenc, però que fitxis tu... Vulguis un extrem, vull aquest tio, i després quan ve, dius, és que no m'agrada com centre...
1: Sí.
0: I a sobre el tinguis, que pràcticament és una humillació per un professional. El Van Gaal, tinc que dir que segur que tenia moltes qualitats, eh? Però sempre hi ha paraules que a la meva vida no coneixia ben bé el significat, no?
1: Yeah.
0: Una era la de cretí. Quan va venir el Van Gaal vaig entendre que era un cretí, no?
1: Sí.
0: Un tio que, a més, per si no ho sabies, va conèixer el Piqué de nen.
1: Sí.
0: Perquè l'avi del Piqué, per la gent que no ho sàpiga, era directiu del Barça, no? I un dia sopant a casa del seu avi, no?, del directiu del Barça, va venir a sopar el Van Gaal, que era entrenador, llavors, del Barça. I el directiu, que per cert que és supernàveu, suposo que, no sé si és viu encara, crec, suposo que no, li va dir a Van Gaal, mira, el meu nen juga, el meu nen no, el meu net, que estava allà també, i diu, juga amb el juvenil, o l'infantil, o un collon jugués del Barça, no? I es va aixecar el Van Gaal, la gent que no recorda, el Van Gaal era un tio bastant voluminós, molt alt i ample, sí, no? No, no gros, sinó un tio que impacta, no? Se li va costar, no? Allà, allò que se li diu, es diu abraonar, amb un nano de 12 anys, i li va fotre una... li va dir, de què jugues? I va dir, de central, i li va fotre una espitxada al pit que el va tombar a terra, no? I li va dir, tu no jugaràs mai de central i no arribaràs a enlloc.
1: Hòstia, quin ull clínic, eh?
0: Pues això, no?
1: Sí, sí, sí. Jo me'n recordo, ara que deies això de que el va tenir tot un entrenament centrant amb el Zendel, jo me'n recordo quan jugava amb el filial del Barça a la Penyanguera, l'entrenador estava encaparrat en fer-me jugada davant de centre, cosa que...
0: Incomprensible.
1: No, incomprensible, perquè jo jugava al mig del camp, però bueno, es va encaparrar i llavors em va tenir tot un entrenament allí al camp de l'Espanya Industrial, allà al carrer Urgell, amb un pobre desgraciat llançant corners i jo rematant de cap. I no, el que no sabia és que no rematava de cap perquè m'agafava migranya.
0: Que per un davant de centre dius...
1: Sí, home, és una mica...
0: És un hàndicap.
1: És un hàndicap, m'agafava migranya. Escolta, sí.
0: Però aquest nivell de futbol encara ho puc entendre.
1: Bueno, perquè també era formatiu. També
0: clar, dius, sí. Bueno, jo aquest tio crec que pot servir en un altre lloc, anem a ensenyar-li el que no sap i aviam què passa.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Però un professional de primer nivell, sí, d'un equip punter i que l'has fitxat tu... Bueno, no sé, aquelles coses que a vegades...
1: Per acabar amb el Remember, parlant d'holandesos, te'n recordes del Wichi Wichi?
0: Sí.
1: Era tècnic,
0: era
1: aquest
0: molt xicot. Bon jugador, eh?
1: Molt tècnic,
0: El que passa que, clar, va arribar també en una època que...
1: Sí, bueno,
0: primer que tenia tres monstros, perquè llavors no, només podien jugar tres estrangers alhora. I els clubs només podien tenir-ne quatre a la plantilla, no? I clar, davant tenia el Romario, el Stoikov i el Koeman o el Laudrup, ara ja no me'n recordo, no? Per jugar el tenia difícil.
1: Clar.
0: Però també era d'aquells jugadors molt tècnic però que li faltava una mica de sang, no?
1: Sí, sí.
0: Llavors,
1: sí.
0: Clar, quan amb els equips molt punters, això és un hàndicap, sí. Perquè els partits són tots complicats.
1: Ens va fer un gol bastant important, no recordo quin era, que o va donar un títol o va donar alguna
0: cosa. No, era bon jugador.
1: Però era molt tècnic.
0: Tenia una esquerra acojonante.
1: Sí, sí, el
0: Richard Wichi. Bueno.
1: Escolta, parlem ara tornem de l'època de la prehistòria, tornem ara als temps actuals. I tornem, bueno, el Ferran Torres, està renovat o encara no?
0: Que ja sàpiga, no.
1: Però hi ha interès, es veu. Bueno, jo el tindria, el passa que falla uns gols, és una mica Salguines, eh? L'altre dia amb la selecció espanyola va fallar un gol.
0: Que bueno, va fer bé, el que passa que en lloc d'anar dintre va anar al pal, me la travessé, no? No és que la foti a la tercera graderia, no? Però, clar...
1: Sí, sí.
0: Home, tots els golejadors fallen gols, tots, tots. El cas és que em fotis un de cada 10 o un de cada 3, no? Jo sempre dic que a mi... que no m'agradava, ara no em desagrada el Ferran, però jo crec que el tenen una mica... que per si és necessari, s'hi renovaran per si les mosques l'han de traspassar, saps?
1: Ja.
0: I clar, això també vol dir que el projecte de futur no depèn de tu, no? No, bueno, no depèn de ningú, però vull dir que no tenen com a pal de paller de l'equip, no?
1: No, allò és que per veure'l com un titular, no, ara per tenir-lo... perquè és un jugador, això és cert, que surti quan surti, començat el partit, surt enxufat,
0: sí.
1: Surt endollat.
0: Jo una de les qualitats que més li veig és que, malgrat van començar molt malament, el primer i segon any de la Barça, jo me'l mirava, encara anava al camp, o anava a un partit, i pensava, però aquest tio, què li passa? No? Perquè és que era una qüestió mental, no? I el tio es va saber sobreposar,
1: sí.
0: I ara tenir un suplent que entrena sempre i està preparat com si fos un titular, o sigui, això no té preu.
1: Clar, sí,
0: les coses com són. I és un bon jugador, no desenganyem-nos. Ara, també entenc que sigui molest, perquè l'altre dia el vaig sentir que deia, home, si no em volen que ho diguin, no? Perquè encara no m'han dit res per renovar. I també ho entenc, no? De dir, bueno, escolti,
1: Clar, clar, clar.
0: El que hi ha. Vull dir, els jugadors ja se sap que cada un mira per el seu, però miren per el seu i els directors esportius miren pel bé de la plantilla.
1: Sí, home, clar.
0: I si t'hem de manejar per renovar, per si t'hem de traspassar o no, en funció de què puguem pagar, o aviam-se amb una mica de sort, o on anem a fitxar, si interessa, si ens estalviem 50 milions...
1: Déu-n'hi-do, i tant.
0: Per dir alguna cosa,
1: eh? Sí, sí, sí.
0: Però bueno, suposo que s'acabarà quedant, no?
1: Doncs molt bé. Nosaltres el que fem és que no ens quedem.
0: Sí, ja ha passat mitja hora.
1: Sí, acomiadem el programa. Esperem que acabeu de passar doncs, un bon dia de Sant Pere i ens retrobem la setmana vinent. No sabem si començarem les vacances o no les començarem, però la intenció és continuar.
0: A més... Ara, com a mínim, sabem segur que algú s'escolta, perquè si ens han escrit preguntant
1: sí,
0: si hi ha programa...
1: Això m'ha donat molta energia.
0: Escoltar en directe, vull dir.
1: Sí.
0: Perquè jo fatia, pensava...
1: Ja. Sí, a vegades és la pregunta, de dir, però realment hi ha algú a l'altra banda?
0: Sí, sí.
1: Sí, no, jo crec que sí. Que
0: ja sé que després hi ha gent que ho sent al podcast, no? Però, bueno, la gravació, no? Però en directe a vegades penses...
1: Sí, sí. Bueno, escolta, i tenint en compte que hem tingut alguna oferta d'alguna altra emissora municipal, però nosaltres som gent agraïda gent enamorada d'una Villes i ens quedem aquí. Sí.
0: Bueno, quan l'oferta sigui de Radio Qatar, ja ens ho pensarem, no? Perquè...
1: Sí. Però mentre no arriba, els emplacem fins la setmana que ve.
0: Ens quedem, no?
1: Amb el Joan Alonso, a veure si el Julio ja pot venir. I amb un servidor, el qui us parla, el Joan Serra. Com sempre diem, visca el Barça i força Orsay.
0: Visca!
2: Lluís, en aquest jardí hi juguen dues germanes que són com la nit i el dia. D'una banda tenim la Laia, que és alta, esvelta, i té uns ulls verds preciosos, però és tan vanitosa i antipàtica que es dedica a espatllar les flors només per avorriment. I de l'altra... tenim la Maria, una nena de 6 anys, riallera, superafectuosa i que té el do especial d'entendre el llenguatge de la natura.
3: Un bon dia, una bellíssima papallona de color blau lluminós arriba al jardí. Totes les flors més presumides es posen mudes esperant que es posi damunt seu. Però, per sorpresa de tothom, la papallona blava tria de manera exclusiva la ruda, una planta silvestre senzilla, de color grogós i que fa una olor una mica forta.
2: Doncs sí. A partir d'aquí es deslligarà una petita competició entre aquestes dues germanes per veure quin ram es mereix el lloc d'honor al menjador de casa. És una faula preciosa, escrita per la Gemma Mates, que ens ensenya una veritat com un temple, que les aparences sovint ens enganyen i que la bellesa de veritat no és sempre el físic, sinó que neix a dins del cor.
3: Obriu bé els ulls de l'ànima i seguiu el vol d'aquest insecte tan màgic, la papallona. Arriba al primer conte d'avui a l'hora del conte, la papallona blava.

0: Quin jardí més bonic que tinc!
1: Diu la Maria, contemplant l'estol de flors de tots els colors que té al davant. Està asseguda a la terrassa de casa seva, recolzada a la barana, amb els braços plegats i la barbeta sobre les mans, somrient, feliç. Com a cosa natural en ella, entenia el llenguatge de les flors i sabia que estaven contentes de viure allà. No és una nena bonica, però és tan simpàtica i afectuosa que tothom l'estima. Té el cabell molt negre, els ulls d'un color castany clar i la carona plena de pigues. No fa gaire que va fer els 6 anys. El seu cos és molt rodonet, sembla una boleta. És molt blanca de pell, però les seves galtes sempre estan rosadetes. Té una germana més gran, la Laia. Als seus 8 anys sembla talment una nina. També és morena, però amb el cabell més castany, no tan negre. La seva pell és d'un to més aviat bru i els seus ulls són d'un color verd intens i de mirada molt profunda. Per la seva edat és bastant alta i el seu tipus és molt esvel. És una nena que no passa gens desapercebuda i que qui la veu, instintivament, no deixa de fixar-s'hi. La Laia, però, és molt creguda. Com tothom li diu que és tan bonica, s'ha tornat molt antipàtica i poc tractable. Quan estan juntes, les dues germanes, la Laia destaca pel seu físic, però és la Maria la que es fa notar per tot l'encant que traspua. La mare de les dues nenes s'està asseguda en un racó del jardí amb un llibre a les mans. Veu la Laia passant pel costat de les margarides i arrencant-ne alguna sense cap mirament i sense cap intenció de voler muntar un ram. Simplement ho fa per tenir-la a les mans i anar-la aixafant com si fos un tros de paper. La Maria la veu i la renya enfadada.
0: Laia, per què fas malbé la margarida? Li fas mal, i si l'arrenques, es mor.
2: Au, Maria, fica't en les teves coses i no em maregis.
1: La mare se les mira i pensa.
3: Per què seran tan diferents l'una de l'altra? Mira que n'és de bonica, la Laia, però el seu caràcter no té comparació amb el de la Maria.
1: Mentre pensa en tot això, va mirant-se al jardí.
3: Són certament precioses, aquestes flors. Si no fos per aquella ruda d'allà que no hi ha manera d'aconseguir treure, perquè sempre torna a brotar, tindríem un jardí realment fantàstic.
1: Alça el cap per veure la Maria. No pot evitar dibuixar un somriure. És tan manyaga. La veu molt interessada contemplant precisament la ruda, amb una actitud seriosa i pensativa. Gira el cap per veure què és el que atrau la seva atenció. I també es queda parada, igual que la seva filla. Hi ha moltes papallones de colors voletejant per sobre les flors del jardí, però n'hi ha una de blava preciosa que no para de volar per sobre de la ruda. Tant la mare com la filla s'adonen que fa molta estona que la papallona no marxa d'allà. Les altres flors tampoc han deixat d'observar-ho i estan estranyades, igual que la Maria, que tampoc ho comprèn. Les roses es miren entre elles. La Maria sent que li diu l'una a l'altra despectivament.
4: No ho entenc. Mira que em fa de pudor i, en canvi, la papallona blava, tan bonica, no ens fa cas a nosaltres, que tenim un perfum tan agradable.
1: Les margarides, tant les blanques com les grogues, també comenten.
5: Per què no ve cap aquí aquesta papallona tan bonica? No n'hi ha cap més en tot el jardí que se li assembli. Què li troba a la ruda?
1: I la nena, a l'escoltar la conversa de les flors, pensa.
0: És veritat, per què ho fa la papallona?
1: Més enllà, la Laia continua fent de les seves amb la primera flor que troba al davant. Ara els hi toca els geranis. N'hi ha de tots colors.
2: Són bonics. N'agafaré una flor de cadascuna, la desfullaré i en faré una catifa. Aniré saltant per sobre, a veure de quin color és el que guanya que n'hagi trepitjat tots els pètals.
1: Totes les flors del jardí li tenen por a la Laia. Sempre que en cull alguna, només és per fer-la malbé. Mai en fa un ram ben maco per poder-lo lluir i fer contentes a les altres flors, imaginant-se que algun dia elles també aniran a parar a un gerro perquè tothom veiés el goig que farien.
4: De fet, més val acabar així que no pas anar-nos morint ple sol i quedar ben seques i lletges. Llavors, també ens tallen, però és per llançar-nos directament a la brossa.
1: La Maria i la seva mare segueixen contemplant el vol de la papallona blava, que no es mou de sobre la ruda, de color groc apagat. Ara s'acosten altres papallones, apropant-se a la blava com si li anessin a parlar. I les flors pensen...
5: Bé, ara serà el moment. A veure si la fan venir cap aquí.
1: La Maria observa, però ben al contrari. Veu que es van posant totes en cercle sobre la ruda, com si fos el més interessant del món. La mare es queda parada i al veure la Laia a prop d'allà, li diu...
3: Fixa't, nena, has vist quina cosa més estranya fan aquestes papallones? Han deixat de volar sobre totes les altres flors tan boniques i s'han quedat amb la papallona blava envoltant la ruda.
1: La Laia es gira i ho mira despectivament, tot dient...
2: Quina bajanada! Veig que la Maria també està ben interessada. Com és possible que us cridi l'atenció una cosa com aquesta? Total, només donen voltes sobre una flor d'olor fastigosa i lletja.
1: La mare abaixa el cap trista i dolguda, pensant que la reacció de la Laia era molt pròpia de la seva vanitat i que si no canviava seria molt infeliç al llarg de la seva vida. Sense proposar-s'ho, mira la Maria. És tan bona nena, tan dolça i tan amable amb tothom que se sent orgullosa de ser la seva mare. La petita continuava observant la papallona blava amb gran interès i gairebé sense moure's de postura, recolzada a la barana, veia la ruda que quasi s'ajupia vergonyosa. Però així i tot, se sentia molt afalagada de veure totes les papallones voleiant sobre ella. Es va fent fosc i totes van marxar plegades, menys la blava, que continua sobre la ruda. Les altres flors no s'ho poden creure.
4: Com és possible que hagi pogut passar això aquesta tarda? Quin encanteri té aquella papallona que ha aconseguit dominar totes les altres, grans, petites, blanques o de colors. Tant és, a totes, com si fossin uns exèrcit. Totes s'han quedat al seu voltant, abandonant les altres plantes del jardí.
1: La Maria va fent que sí amb el cap. Cap d'elles podia presumir d'haver vist voleiar damunt seu la papallona blava. Es fa de nit i arriba el pare de la feina per reunir-se amb la família. Fa un petó a la mare i a cadascuna de les filles. Com sempre, es queda uns moments encisat mirant la Laia, però s'entristeix al notar la fredor de la nena al tornar-li el petó. En canvi, la Maria se li llença al coll abraçant-lo molt fort i aleshores se sent content. Només li manca una mica d'afecte per part de la Laia. S'asseu a una taula per sopar i a la Maria li falta temps per explicar-li l'anècdota de la papallona blava.
0: Saps què, pare? Avui al jardí ha passat una cosa sorprenent.
2: Tonteries teves, Maria.
6: Deixa parlar la teva germana, Laia. No és de bona educació i rompre els altres.
0: Hi havia un munt de papallones de colors voletejant per sobre les flors del jardí. Però n'hi ha una de blava, preciosa, que no parava de volar per sobre de la ruda. Però el més curiós és que la papallona no marxava d'allà, no anava a les altres flors.
6: Mireu, segurament la papallona sap per què ha triat la ruda. Alguna raó de pes tindrà.
1: L'endemà, com cada dia d'estiu, no tenen escola. I una vegada fets els deures, poden sortir a jugar al jardí o fer qualsevol activitat que els vingui de gust. La Laia, a més de ser molt creguda, sempre ha estat gelosa del comportament de la seva germana. No entén per què, quan estan juntes, tothom es fixa en la Maria. Ella mateixa es diu...
2: Mira que sóc bonica jo. No cal ni com ho diguin. Jo ja ho sé ben prou. En canvi, la Maria... sembla una bola, petita i rodona. És lletja i, a més, té la cara plena de pigues. Sembla una pepona.
1: La Laia, tot el que té de bonica, ho té de vanitosa. Per això li resulta impossible adonar-se de quina és la realitat. Segueix observant la Maria i no para de trobar-li més i més defectes.
2: Mira que neix de pava. Sempre va somrient com si tot fos meravellós i no n'hi haguessin entrebancs ni res. Ah, parlant d'entrebancs, sempre porta els genolls pelats. Mira que neix de patosa, que dos per tres cau pel terra. Quin ridícul. En canvi jo... Sé caminar molt bé, com si fos una model.
1: Veu a la seva germana anar directament cap on hi ha la ruda.
2: On va ara? Quines idees té la meva germana? Què creu que trobarà allà baix? Quina flor més rara. Ahir era lletja, però avui encara m'agrada menys.
1: De sobte, s'estranya al veure que la Maria s'ajup i que cull amb molta cura flors de la mateixa planta i en fa un pom. La nena sent interiorment que la Ruda li dona les gràcies. La Laia es queda ben parada.
2: On va amb això? Mira que n'és de lleig, si fa pena.
1: La Maria s'aixeca i va cap on hi ha la mare i li ofereix el ram tot dient-li.
0: Té, mama, posa-la amb aigua. Si la papallona blava li va fer tant de cas, serà perquè és especial.
1: La mare el pren, busca el seu gerro preferit i tal com li ha dit a la seva filla, li posa aigua i el deixa al mig de la taula del menjador, en un lloc d'honor. La Maria, molt contenta, l'abraça i l'omple de batons. En veure això, la Laia decideix que ella també li portarà un ram, però no com aquell, no, sinó de les flors més boniques que trobi al jardí. I maliciosament pensa.
2: A veure on anirà a parar la Ruda llavors.
1: Cull unes roses ben perfumades i com quan vol també té prou bon gust, aconsegueix fer un pom de flors preciós. La porta a la seva mare tot orgullosa, esperant veure la seva reacció. La mare es queda sorpresa. El recull i espera un petó o alguna demostració d'afecte per part de la Laia, però només veu una mirada de gelosia vers la seva germana, des d'aquells ulls verds tan meravellosos. Li agraeix el detall, va a buscar un gerro que té a l'abast i posa aigua i agafant el ram el col·loca dins. I la Maria diu...
0: Quin ram més bonic, Laia, i quina olor més bona que fan aquestes roses. Que contentes deuen estar. Amb lo presumides que són, ara tindran ocasió de lluir.
2: Jo sí que en sé d'escollir i de fer bé les coses, no pas com tu. Espera a veure quan triga la mare en canviar la Ruda per les roses.
1: Però quina és la seva sorpresa quan veu que les deixa a un racó de la galeria. Queda decoratiu, però en lloc d'honor continua sent pel ram de Ruda. La Laia no s'ho pot creure. No comprèn com és possible que la seva mare no s'hagi adonat de la bellesa del ram que li ha regalat.
2: No ho entenc. Jo creia que la mare tenia bon gust, però ara ja no sé ni què pensar.
1: Es gira per veure la Maria, que no para de xerrar de les flors i de totes les beneiterias que li passen pel cap. I a sobre, la mare se l'escolta i li va rient les gràcies.
2: Va, no cal amoïnar-se. No sé què espera la meva germana, pobreta. Ni de lluny podrà ser mai ni la meitat de bonica que sóc jo. Per això la mare està tan per ella, perquè no m'agafi gelosia. A mi ja em veu, no cal que m'ho digui, ella ja sap que jo ho entenc.
1: La mare, tot i que va seguint la conversa amb la Maria, no deixa d'observar aquell gest tan vanitós i cregut de la Laia.
3: Quina penona que em fas, filla. Si poguessis entendre que són la bondat i la tendresa... Pobra filla meva, crec que mai et podré veure feliç i mira que n'ets de bonica.
1: Està entristida, però continua escoltant-se la Maria. Ben bé, les dues germanes no tenen ni punt de comparació. Sense ni adonar-se, es posa molt seriosa i pensa reflexionant.
3: És ben cert que la bellesa no és el físic. La bellesa és el cor. La Ruda és modesta, útil i senzilla. Les altres flors poden ser molt boniques, però la vanitat les traeix. És per això que és la preferida de la papallona blava.
6: I del vol màgic de la papallona blava, que ens ha descobert que la bellesa de veritat s'amaga a l'interior del cor, obrim ja el segon i últim relat de la nostra edició d'avui. I és que, com que la història de la Maria i la Laia ens ha ocupat una bona estona, farem un programa més curt, però carregat de molta màgia.
7: I tant que sí, Lluís. I el tancament d'avui té com a protagonista una nena que es diu Laura i que, a diferència de la Maria, és una miqueta capritxosa. Està acostumada a demanar i demanar i que els seus pares li comprin tot el que li passa pel cap. Però l'últim desig de la Laura és gairebé impossible. És que vol un unicorn de veritat, dels que caminen i dels que respiren.
6: I els pares, que són molt rics, estan desesperats. Decideixen anar a veure a un mag famós perquè els ajudi. El mag els diu que pot aconseguir l'unicorn, però que el preu que han de pagar és molt alt. És tant que no es paga amb or ni amb diners, es paga amb la vida del pare.
7: Uau.
6: Però per amor a la seva filla, el pare accepta el tracte i patam, es converteix en un unicorn preciós.
7: Vaja, mira, la Laura es posarà a saltar d'alegria en veure aquest animal, però de seguida trobarà a faltar una cosa molt més important que qualsevol mascota màgica. Trobarà a faltar el seu pare.
6: Com no?
7: Una faula colpidora escrita per la Laura Coll que ens ensenya a valorar el que realment necessitem i adonar-nos que l'amor de la família és el tresor més gran del món.
6: Amb tots vosaltres, l'últim conte d'avui, a l'hora del conte, l'unicorn.

0: La Laura era una nena molt capritxosa, que tot el que demanava als seus pares li compraven. L'últim desig que tenia era que volia un unicorn. Però no un de joguina, no. En volia un de real. Els seus pares estaven desesperats, perquè per més que busquessin, no en podien trobar cap. I la Laura no parava de plorar i queixar-se que no l'estimaven prou si no li portaven. Ja com a última opció van anar a trobar a un mag molt famós que els hi havien dit que podia aconseguir qualsevol cosa. Un cop allà, el mag els hi va dir que no hi havia cap problema, que ell els hi portaria l'unicorn, però que el preu que haurien de pagar seria molt alt. Els pares de la Laura eren molt rics i van acceptar sense saber-ne el preu. El dia següent, el mag va aparèixer amb les mans buides i el pare, molt enfadat, li va preguntar on era l'unicorn.
1: No us el donaré si no em pagueu abans.
2: Molt bé, quant val?
3: La teva vida.
0: Els pares esgarrifats no s'ho podien creure, però estimaven tant a la seva filla que tot i els plors de la mare, el pare va acceptar. El mag va agafar la vareta màgica i en un tres i no res, el pare es va convertir en un unicorn molt bonic. La mare, encara molt entristida, el va portar amb la seva filla, que es va posar a saltar d'alegria. El va abraçar un parell de cops i de sobte va dir:
4: "I el pare, on és?"
0: Quan la mare li va explicar tot, la nena va agafar l'unicorn i va anar a trobar el mag.
4: "Vull que em tornis al meu pare."
1: "I tu? Què em donaràs a canvi?"
4: "Aquest unicorn",
0: contestà la nena, molt convençuda.
1: "Però no n'hi ha prou. També m'has de prometre que mai més demanaràs res que no necessitis realment."
0: La Laura va acceptar i en un tres i no res, el pare tornava a estar amb la nena. Mai més va tornar a ser una nena capritxosa que demanava sense parar tot el que li passava pel cap. Va viure molt feliç amb els seus pares i els va estimar tant com l'estimaven a ella.

0: I continuem trobant paraules oblidades. Avui porto una paraula, Lluís, que, com et deia també la setmana passada, té més d'un significat. Estava en un centre comercial amb la meva família i davant d'una botiga de roba d'una marca molt coneguda, una mare va dir: "Aquest vestit és una ganga." I jo vaig pensar: "Com? Una ganga?" Realment feia molt de temps que no havia sentit aquesta paraula. Recordem el seu significat. Una ganga és un producte o servei que s'adquireix a un preu molt inferior al que normalment li correspon. S'associa normalment amb una compra molt avantatjosa o bé una oportunitat que gairebé resulta un regal.
1: Doncs sí, la veritat és que també fa temps que jo no la usava. Saps d'on ve aquest significat de la paraula ganga?
0: No.
1: Doncs mira, segons diuen, el significat d'aquesta paraula ve d'un mineral que es diu ganga.
0: Vaja.
1: Que no s'aprofita i es llença. Aquest mineral, quan s'extreu de la mina, està junt amb un mineral que es diu mena. I és més valuós, clar, i s'aprofita, però, clar, el ganga es descarta. També es diu així ganga a un tipus d'ocell. T'ha passat mai, Mercè, que has vist alguna ganga, vull dir, alguna peça de vestir o calçat i t'ho has comprat i ha quedat allà a l'armari?
0: Doncs mira, sí. La veritat t'he de dir que sí, perquè encara tinc alguna peça de roba, una o dues, vull dir, molt poquetes, que tenen l'etiqueta. I sempre penso, ho llenço? Però em sap greu.
1: Com era una ganga, oi?
0: Com doncs... que era una ganga...
1: Genial, doncs. Vinga, marxem a la biblioteca.
0: I tant, i tant.

0: Anem a la biblioteca i avui presentem un conte que, mira, em fa una especial, però molt especial, il·lusió, Lluís. Vaig veure per les xarxes, no me'n recordo si Instagram o bé Facebook, un nen que explicava d'una manera molt oberta i natural com se sentia en relació als altres nens. Aquest nen del que parlo té autisme i en parlava d'una forma tan extrovertida, tan clara, i definia amb tanta precisió els seus sentiments i les seves emocions que realment em vaig enamorar d'aquest nen. El conte es diu «Soc la pera». Va dir: «Jo veig a tots els altres nois i noies com si fossin pomes i jo sóc la pera». Per cert, el protagonista es diu Pau. Ens en parles una mica del conte, Lluís?
1: I tant que sí, Mercè. Jo també penso que sóc la pera quan he acabat algun guió d'algun conte.
0: Ah, que bo.
1: Vinga, va, el Pau és un nen molt especial. Sovint se sent diferent als altres nens i nenes. En aquest llibre, dia a dia, anem coneixent la vida del Pau i entenent per què se sent així. Amb la voluntat d'abordar un tema tan sensible com és l'autisme i amb el propòsit de conscienciar sobre aquest trastorn de desenvolupament, el Pau ens explicarà les seves rutines, les seves emocions i sentiments perquè així podem ajudar a comprendre totes les persones que tenen aquest trastorn i desfer-se de mites i estereotips. I és que, com diu el Pau, quan la majoria de persones són pomes, és difícil ser una pera. Tot i així, això no és un obstacle per ell i ens convida a pensar i a dir que al final tots són fruites.
0: M'encanta el Pau i la forma com està vivint l'autisme. Realment és un exemple a seguir, Lluís. Així doncs, recomanem a tothom el llibre «Soc la pera», de l'autor Pau Brunet i de l'editorial Patio.
1: I amb la Laura ben penedida i el seu pare convertit un altre cop en humà, aprenent que el millor regal del món és tenir-se els uns als altres, arriba el moment de tancar el nostre bagul de les històries i acomiadar l'hora del conte per avui.
0: Ha estat un programa més curt, amb dues històries, però quina bona estona que hem passat, eh? Hem descobert el secret de la papallona blava i hem après a no ser tan capritxosos gràcies a l'unicorn de la Laura. I precisament per marxar amb tota la màgia d'aquest animal mitològic, avui ens acomiadarem cantant i ballant.
1: I de quina manera, Mercè? Perquè ens anem acompanyats d'uns amics que mai falten a la nostra festa. Ens acomiadem amb la cançó de l'animal més màgic, l'animal que té banyes de colors i que ens fa volar amb la imaginació. Sonen els grans el pot petit i el seu unicorn.
0: Doncs vinga, tothom a moure els braços i a fer rodar la banya invisible de la música. Marxem per avui, però recordeu que la vostra setmana que ve us esperem a la mateixa hora a la vostra emissora de ràdio local gràcies a la xarxa de comunicació local d'arreu de Catalunya i Andorra. Passeu una magnífica setmana.
1: Vinga, sigueu molt feliços, estimeu molt la família, no demaneu tants capritxos i ja sabeu, mentre no ens tornem a trobar, us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més bonic.
2: Fins aviat!

0: Ona Bitlles.
1: Aquest 27 de juny, prepara't per envair els carrers de Sant Pere de Riudebitlles. Arriba Invader Race 2026, la cursa d'obstacles que combina adrenalina, diversió i repte per a totes les edats. Modalitats per adults, joves i infants. Corre, salta, arrossega't i supera proves que posaran a prova la teva força i la teva ment. Un esdeveniment amb ADN solidari que aquest any col·labora amb Polseres Candela i Esdivi. Organitzen Nou Gym i l'Associació Cultural i Esportiva El Búnquer, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles i l'Ajuntament de Cabrera d'Anoia. Podreu escoltar la cursa a través de Ona Bitlles, al 107.0 de la FM. Invader Race 2026, 27 de juny al Camp dels Arbres de Sant Pere de Riudebitlles. La invasió comença amb tu.
0: Ona Bitlles.

què tal? Com esteu, oients de Ona Villes? Preparats per una nova edició del programa Retorn als 80 Remix? Vinga, fotem-li canya a la pista de ball de Ona Villes. I per començar a la marxa de Ona Villes tenim el tema A Room Leaf Spinning.

Quin gran tema per començar el programa d'avui, aquest A Room Leaf Springing. Vinga, i ara seguim amb la marxa i tenim un altre gran tema, Burning Alive.

Vinga, vinga, que no pari la marxa a la pista de ball de Ona Villas. I ara seguim amb un altre gran tema, el My Tender Years.

Quina gran música aquest tema en My Tender Years. I ara seguim amb un altre gran tema, Call Me Name. Vinga, guapos, a ballar força. No balleu, no falteu de ballar, vinga.

Vinga, vinga, que no pari la marxa. I ara seguim amb un altre gran tema, Back to Tuesday. Vinga, guapos, a moure l'esquelet.

I continuem amb la marxa a la pista de ball de Onevilles i ho fem amb el tema Don't Let Go.

i seguim a més ritme a la pista de ball d'Onevilles i ara ho fem amb el tema Chrome and Blue.

i seguim a més ritme a la pista de ball de Onavelles i tenim el tema Driving Me Insane.

I continuem amb la marxa de Onevilles i ho fem amb el tema For From Cinder.

Vinga, vinga, i seguim amb el ritme de la pista de ball amb aquests grans temes i ho seguim amb el tema Forever Wishing.

to him. I wrote to him.

0: Ona Bitlles. One, two, three, ah!
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
5: Quantes vegades heu vist en un concert que per començar una cançó o per començar totes les cançons, el bateria pica quatre vegades amb les baquetes per marcar el tempo i el moment de començar? Avui podríem començar Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, fent exactament el mateix, perquè el nostre primer protagonista d'avui és un bateria, Shelly Mann, un músic sempre molt sol·licitat i, a més, un personatge molt popular a la seva època, cosa no massa habitual en els bateries. Comencem amb una composició de Henry Mancini que Shelly Mann i el seu quintet ens porten amb molta elegància i amb uns canvis de ritme molt efectius. Aquí teniu Theme for Sam.

Shellyman and His Men, així es deia el grup que liderava el bateria Shellyman. Hem escoltat aquesta cançó dedicada a un tal Sam, una cançó que comptava amb Conte Candoli a la trompeta. Shellyman se'l recorda generalment com a figura de la tendència West Coast, però, de fet, va néixer a Nova York el mes de juny de 1920. Era fill d'un percussionista d'una orquestra clàssica. El seu pare volia que fos saxofonista, el volia allunyar d'això de la percussió. I aquí hem de fer una reflexió. Que el teu pare percussionista t'aconselli que tu no ho siguis pot alarmar a qualsevol jove que es plantegi un futur professional a la música. Afortunadament per a nosaltres no va ser el cas de Shellyman. A més, es va professionalitzar com a bateria molt jove i va començar en el sector de les big bands. La seva estada en la del director Stan Kenton el va portar a la fama i quan va deixar a Kenton va ser quan es va instal·lar a Califòrnia i es va incorporar a les files de l'estil propi d'aquell estat, que és, com us hem dit abans, el West Coast. Ara escoltarem a Shellyman com a company del saxofonista Stan Getz. Els trobem en un disc de títol inequívoc, Jazz West Coast. La cançó que es porten és Split Kick i el trompetista és, una vegada més, Conte Candoli.

Split Kick, el quintet de Stan Getz amb Shelly Mann a la bateria. Jazz West Coast, jazz de la costa oest dels Estats Units. A l'altre costat del país, a la costa que ens mira a nosaltres, i a la ciutat de Nova York, l'any 1940 es va fundar una discogràfica que s'ha convertit en mítica. És la Blue Note Records. Durant els anys 50 i 60 gairebé va monopolitzar l'edició de discos de la tendència que coneixem com a hard bop, amb resultats realment excepcionals, tant en qualitat com en vendes. Es diu que l'aparició a Califòrnia del jazz West Coast va ser, en certa manera, la resposta a aquest fenomen. També hi va haver una discogràfica principal que es va fundar, com no podia ser d'altra manera, a Los Angeles l'any 1951 i es va dir Contemporary Records. Ara escoltarem a Shelly Mann en una gravació d'aquesta discogràfica al servei d'un saxofonista a qui no situaríem en aquest context. Sonny Rollins, nascut a Nova York l'any 1930. El que passa és que aquesta gravació la van fer amb Rollins com a figura de jazz de la costa est, però acompanyat dels músics més famosos de contemporari i, per tant, els músics més famosos de la costa oest. Per això es titula el disc Sonny Rollins and the Contemporary Leaders, Sonny Rollins amb els líders de la Contemporary Records. Tenim a Hampton House en el piano i a Barney Kessel a la guitarra i ens porten tots junts I've Found a New Baby.

0: This is Ulysses Owens Jr. from New York and Florida. Make sure you listen to Jazz It.
1: Seguim passejant pel món del jazz a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I ara que hem escoltat el saxòfon inoblidable de Sonny Rollins, ens quedarem amb ell, perquè, segurament ja ho sabeu, l'amic Sonny ens va deixar el passat 25 de maig, el dia abans de celebrar el centenari del naixement de Miles Davis. Sonny Rollins es deia Walter Theodore Rollins. És una llegenda del jazz que ha viscut 95 anys esplèndids i que ha deixat un llegat artístic irrepetible. Comencem escoltant-lo al costat, precisament, de Miles Davis en una gravació a nom del trompetista feta l'any 1951. Aquí teniu Out of the Blue.

Out of the Blue, la trompeta de Miles Davis i el saxo tenor de Sonny Rollins, a qui estem dedicant aquests minuts. La primera meitat de la dècada dels 50, Sonny Rollins va consolidar la seva reputació de promesa del saxo tenor participant en sessions a nom de músics molt diversos. L'acabem de sentir amb Miles Davis i ara us el portem en una gravació de 1953 acompanyat del Modern Jazz Quartet, el grup mític liderat pel pianista John Lewis i pel vibrafonista Milt Jackson, un grup que s'havia constituït oficialment 6 anys abans. Hem escollit la interpretació que van fer de la balada de Duke Ellington titulada In a Sentimental Mood.

Esteu escoltant Jazzit, de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I estem recordant la figura del saxofonista tenor Sonny Rollins, recentment desaparegut. A les seves biografies es sol donar l'any 1956 com el moment en què oficialment comença la seva carrera discogràfica com a líder. Els primers anys va treballar per diverses companyies i no hi podia faltar alguna gravació amb Blue Note. Us en portem una mostra ara, amb aquesta cançó Why Don't I, que és una composició pròpia que va gravar l'abril de 1957 amb Horace Silver en el piano, J.J. Johnson en el trombó i Art Blakey a la bateria.

Sonny Rollins Quintet, Why Don't I? Si llegim una història del jazz més o menys convencional, veurem que, en general, el saxofonista tenor més valorat dels anys 50 i 60 és John Coltrane. I, sens dubte, la seva obra és fonamental en l'evolució del jazz. Però hi ha una bona colla de crítics que també reivindiquen a Sonny Rollins, que es pot considerar efectes pràctics coetani de Coltrane, dient que el seu llegat és de la mateixa categoria. Hi ha diferents factors, però, que li han jugat en contra. Un, la seva longevitat. Ja se sap que en el món de l'art en general, la mort de l'artista sempre revaloritza la seva obra. I un altre factor que juga també en contra del reconeixement de Sonny Rollins va ser el que es coneix com les seves retirades, espais llargs de temps, d'entre 2 i 3 anys, en què es va allunyar voluntàriament tant dels escenaris com dels estudis de gravació. Ho va fer, segons ell mateix va explicar, en moments en què es sentia buit per aportar coses noves a la seva música i va preferir aïllar-se de la pressió del món musical per recuperar-se. La primera retirada va ser entre 1959 i 1961 i es caracteritza perquè, com que no podia practicar a casa seva sense molestar els veïns, vivia a Manhattan, a Nova York, gairebé cada dia se n'anava a tocar, a assajar tot sol, a sota el pont de Williamsburg, que no era lluny d'on vivia. Alguns dies hi va passar fins a 16 hores seguides tocant. La seva tornada la va anunciar gravant, el febrer de 1962, el disc que va titular The Bridge. Òbviament, vol dir El Pont.

You Do Something to Me, el quartet de Sonny Rollins amb Jim Hall a la guitarra, que ens han portat aquesta cançó extreta del disc El Pont, The Bridge, un disc que, com us hem dit, va marcar la seva tornada, la tornada de Sonny Rollins, a la vida musical pública l'any 1962. Un altre moment molt delicat en la vida de Rollins va ser l'11 de setembre de 2001, efectivament, el dia de l'atac a les Torres Bessones de Nova York. Ell vivia molt a prop de la zona atacada i en va patir directament les conseqüències. Quatre dies després, el 15 de setembre, va oferir un concert a Boston dedicat a aquell episodi traumàtic. Ara escoltarem l'inici del concert amb la seva veu presentant la primera cançó que van tocar, Without a Song. La gravació original dura més de 16 minuts, nosaltres n'escoltarem un fragment. I el trombonista que sentirem al seu costat és Clifton Anderson.

0: this is saxophonist Elena Terakubo from Japan and New York. Listen to Jazz It!
1: Arribem al final de Jazz It de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I els darrers minuts els dedicarem a la pianista Geri Allen, que va néixer el 12 de juny de 1957 i va morir, desgraciadament, a finals de juny de l'any 2017 de càncer. Va estar casada amb el trompetista Wallace Roney i van gravar junts uns quants discos excel·lents. Un d'ells es titula Misterios, va a nom del trompetista, de Roney, i compta amb acompanyament d'orquestra de corda i vents. Escoltarem la cançó titulada Café, que va composar el brasiler Egberto Gismonti. I hem de tenir en compte que tant els arranjaments orquestrals com l'acompanyament de piano són d'ella, de Geri Allen. Amb Geri Allen i aquesta cançó, Café, us direm adeu l'equip habitual de Jazz It, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.